on els nens no són futur, solament carn de canó. Res és bonic, tot impur, la por, l'opinió.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Com podem expressar-nos? Com dir el que sentim? Quan de petit ens claven rendibilitat, profit, dibuixem un moltó, canta'm una cançó que vol ser creador. Has de plorar de subvenció. A quin despatx truques? Com muntar un dossier? Com a la Seguretat Social sempre et manca un paper. Quan tornes, evidència, massa tard, és

秀。A vegades hi arribes, si has tingut prou sort, de seguida te diuen, us hem donat suport. Ha polit amb el que feu, no hi aneu.

0: Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alba i Espí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est. Bufa la tramuntana o el gregal, i les màximes són conforme a les normals de temporada: 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Torre de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tui, 23 a Capdebiara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrats entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui a Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Rut. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
1: Radio Arels, Anafiac, 95.
2: L'hora, 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

no existeix. El primer cop de seny se n'ha sortit. Tururut, tururut, qui gemega.

teu cos serà record, i el record, enyorança. L'enyorança serà cançó, i la cançó fugirà amb l'aire. Creuarà els mars de mig món, i en una ciutat llunyana, en un barri,

llegar. Pensant. En els cossos que t'hagueren. Els llurs carats. Els llurs dits. Les llurs pells.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Som llestats de vos parlar de calques expressions que fan al·lusió a una xifra. Per això, avui evocarem anar de 21 botó i la frase 7 senalles, 14 anys. Una senalla és un cabàs i un bon cabàs normalment té dues anses. La frase 7 senalles, 14 anses és d'una lògica implacable. De fet, serveix per validar un càlcul. Per exemple, quants convidats esperem? 8. I nosaltres dos fa 10. I bé, som fet 10 cremes catalanes, 7 senalles, 14 anses. Direm a qualcú, Faba, avui vas de 21 botó, per assenyalar-li que heu remarcat que s'havia mudat. Hauríeu pogut dir, Faba, avui t'has posat la camisa de menjar fideus? L'expressió vindria d'un antic uniforme en el qual hi havia un gros pitral on hi havia tres rengles de grossos botons daurats formats per 7 botons cada rengle, o sigui, un total de 21. Aquest llampant uniforme era el màxim lluïment de l'època i la seva visió enlluernava la gent. El més estrany de la fórmula és que botó no és el plural, no es diu de 21 botons, sinó de 21 botó, encara una extravagància de la nostra llengua.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.
5: Escolteu Radio Arrels.
6: Radio Arrels, són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, és dijous 4 de juny i escolteu Ràdio Arrels. Irídia i Òmnium Cultural recorren a l'Audiència Provincial de Barcelona el cas de tortures que les germanes Serra van patir a la comissaria de Via Laietana de Barcelona. La Fiscalia va reconèixer el passat mes de març que Blanca i Eva Serra van patir tortures, però va arxivar la causa al·legant que no tenen autor conegut. Sònia Olivelles, coordinadora de litigis estratègics d'Irídia.
8: Tant la Blanca com l'Eva havien patit tortures en context de crims de lesa humanitat, per la repressió franquista, per la seva militància política i per raó de gènere, però que la Fiscalia, en primer lloc, com que efectivament reconeixia aquestes tortures i, per tant, que hi havia un delicte, la fiscal el que feia era dir que això ho enviava a un jutjat, que és el que ha de fer quan reconeix que hi ha un delicte, però que li demanava al jutjat que ho arxivés per falta d'autor conegut. Això és el que va passar. Ara, aquest expedient de la fiscalia, aquest decret, ja ha arribat al jutjat i el jutjat ha fet el que li demanava la pròpia fiscalia. El que hem fet és interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió perquè, efectivament, la fiscalia no va fer cap diligència per identificar l'autor. Però això no vol dir que no es pugui identificar.
7: Aquest recurs arriba quan tant les militants Blanca com Eva Serra ja han mort, però la família i les entitats mantenen la lluita.
8: La Blanca, ella la voluntat que tenia era de tirar endavant des de l'inici que va posar la denúncia on nosaltres l'acompanyàvem. Ella ho feia per ella i per l'Eva, però sobretot ho feia per tota la societat, no? I per ajudar a trencar aquesta impunitat. I per tant, el mandat que a nosaltres ens ha quedat és continuar endavant la seva lluita i tirar endavant aquest procediment.
7: I canviem de tema perquè la regió Occitania ha aprovat 176 projectes locals a Catalunya Nord pels quals invertirà en total 4 milions d'euros. Aquests projectes inclouen la renovació del molí antic de Vilanova de la Ribera, la instal·lació de calefacció de pèl·lets a equipaments municipals de Saorra o l'envelliment del centre urbà d'Er. Tot i aquesta inversió, Catalunya Nord no ha sortit beneficiada dels grans projectes de transició energètica, pels quals la regió invertirà més de 500 milions d'euros en els propers anys. Aquests projectes se centren sobretot en reindustrialització i transició ecològica, amb la voluntat d'incrementar molt la producció d'energia eòlica per fer front a l'electrificació que està vivint la nostra societat. Al sud, treballadors de parcs naturals catalans adverteixen que la crisi de personal posa en perill la conservació de la biodiversitat. Els sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals i una gestió política que dificulta la protecció d'espais naturals, com és el cas del Cadí Moixeró a Cerdanya, però també del Pedraforca i de Montserrat. I avui tornarem a estar pendents del cel, per tant, us deixem amb la previsió del temps.

0: Pam. Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alba i Espí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est. Bufa la tramuntana o el gregal. I les màximes són conforme a les normals de temporada. 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Torre de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tui, 23 a Capdeviara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrats entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui a Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Ruth. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. Escolteu Ràdio Arrels.
3: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
4: Cada mes obrim una finestra a l'Àsia des d'aquí Ràdio Arrels i per això podem saludar el Josep Solano. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Aquesta setmana volem parlar de la recent visita de Donald Trump a Pequín, una visita que ha sorprès bastant perquè Trump havia construït bona part del seu discurs polític precisament en contra de la Xina. Josep, què anava a buscar realment Trump?
5: Sobretot estabilitat. Més que grans acords històrics, Trump necessitava transmetre calma als mercats i a les grans empreses nord-americanes després de tots aquests fronts oberts que té el món actualment. I això ja explica bastant bé el moment actual que tenim. Fa uns anys era Washington qui pressionava Pequín des d'una posició de força molt clara. Ara, en canvi, els Estats Units arriben a la Xina intentant evitar més tensió comercial, més incertesa econòmica i més problemes per a les seves pròpies multinacionals.
4: Clar, és que no estem parlant d'un president qualsevol. Al final, Donald Trump va ser qui va començar aquesta gran guerra comercial amb Xina.
5: Exacte, així és. I això és el que dona tanta càrrega simbòlica en aquesta visita. Durant el seu primer mandat, ara potser ja no ens recordem, però Trump va ser qui va imposar arancels massius sobre productes xinesos i va convertir la relació amb Pequín en l'eix central de la seva política exterior econòmica. La idea era reduir la dependència dels Estats Units respecte a la indústria xinesa i pressionar a Xi Jinping en comerç, tecnologia i propietat intel·lectual. Amb el mandat de Biden, els demòcrates no canvien del tot aquesta línia, però sí que la fan una mica més previsible i menys agressiva. Però quan Trump torna a la Casa Blanca aquest segon mandat, doncs ja ho hem vist, torna a fer de les seves i recupera ràpidament aquest mateix discurs.
4: Aquest mateix discurs amb uns nous aranzels, allò que ell va dir que era el Liberation Day, no?
5: Exacte. El dia de l'alliberament, que va ser presentat gairebé com una nova ofensiva econòmica contra la dependència industrial dels Estats Units respecte a la Xina, no? Trump parlava de recuperar la indústria nord-americana, de protegir sectors estratègics i reduir la influència econòmica xinesa als Estats Units. Era un missatge molt potent de cara a la política interna nord-americana, de cara al votant de Donald Trump, sobretot per sectors industrials i electorals que creuen que la globalització va ser una pèrdua de poder econòmic pels Estats Units.
4: Després la realitat és una mica més complicada, no?
5: Sí, és bastant més complicada, perquè una cosa és el discurs polític i una altra cosa és com funciona realment l'economia mundial. Els nous aranzels que va fer Trump van generar tensió, però també va provocar nerviosisme als mercats i preocupació dins de moltes multinacionals nord-americanes que continuen encara molt vinculades a la Xina. I aquí apareix la gran contradicció d'aquest viatge. Washington vol competir estratègicament amb Pequín, però al mateix temps continua depenent enormement de la seva capacitat industrial, de la seva capacitat tecnològica i de la seva capacitat comercial.
4: I això ho vam poder veure una mica amb qui acompanyava Trump a Pequín.
5: I tant, totalment, perquè la delegació que vam poder veure no era només política. Com vam poder veure a les imatges tothom, a les notícies, hi havia l'Elon Musk, Jensen Huang, d'NVIDIA, el Tim Cook d'Apple i molts d'altres. I això és molt revelador, perquè aquestes empreses, aquestes grans empreses dels Estats Units, representen exactament aquesta contradicció actual que tenen els Estats Units. Políticament parlen de desacoblament, però econòmicament moltes d'aquestes grans multinacionals continuen necessitant la Xina. Tesla, de l'Elon Musk, per exemple, depèn enormement del mercat xinès. Apple també. NVIDIA també necessita continuar operant allà per mantenir la seva escala global. Per tant, té un discurs polític cada vegada més dur, suposo que per consum intern, però al mateix temps té unes empreses que no poden permetre's el luxe d'una ruptura real amb la Xina. La imatge de Trump presentant els grans directius nord-americans davant de Xi Jinping gairebé com una delegació que demanava estabilitat econòmica va donar la volta al món.
4: I enmig de tot això hi ha Taiwan.
5: Exacte, hi ha Taiwan. A banda del tema econòmic, probablement aquest va ser l'altre punt sensible de tota la relació entre les dues potències i en el que Trump va mostrar molt clarament la seva feblesa. Xi Jinping va aprofitar la visita per tornar a recordar que Taiwan és una línia vermella absoluta per a Pequín. I això, doncs, no és un discurs nou. El que sí és nou és el context, perquè Trump va evitar entrar en una confrontació directa sobre aquesta qüestió. No va discutir-li absolutament això. Fa només uns anys, no només amb Biden, sinó amb Donald Trump mateix, el president nord-americà era molt més agressiu. Ara Washington sembla molt més prudent i la Xina això ho interpreta com un senyal que els Estats Units

0: reaccionant a múltiples crisis simultànies. Veiem, doncs, Iran, veiem, doncs, els països àrabs, veient a Ucraïna, veient la seva influència que va tenir a Venezuela, etc etc. Pequín intenta transmetre una imatge de paciència, d'estabilitat, de control del temps polític, i el president xinès és molt mesurat i sembla tenir tot sota control. I això és molt important. La Xina vol transmetre la idea que el temps juga al seu favor. I això també es veu molt a l'Orient Mitjà.
1: De fet, la cimera s'havia de celebrar abans, no? Però es va com ajornar pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Sí, exacte. Es va originar, o sigui, es va posposar per tot el tema de la guerra amb l'Iran. Perquè avui la Xina s'ha convertit en un actor que és molt important en la política energètica global. Veiem que mentre Washington continua molt condicionat per la seva relació amb Israel i amb les seves tensions amb Iran, el que ha fet Pequín ha estat anar construint relacions bastant pragmàtiques amb totes les parts, amb Teheran, però també amb les monarquies del Golf Pèrsic. I això li dona una capacitat de maniobra diplomàtica cada vegada més gran. La coincidència d'aquesta visita amb la relaxació parcial de les tensions a l'estret d'Hormuz i que ara mateix doncs, no hi ha la guerra, reforça precisament aquesta idea. Avui l'estabilitat energètica mundial també depèn, i en molt bona mesura, de la capacitat de la Xina de parlar amb tothom.
1: I a l'Àsia com es viu aquest nou equilibri entre Washington i Pequín?
0: A l'Àsia, molta gent i molts països ja assumeixen que la Xina és el gran centre econòmic inevitable del continent, sense cap mena de rival. Fins i tot països molt pròxims als Estats Units, com ara Japó o Corea del Sud, continuen molt vinculats a l'economia xinesa. No vol dir políticament, però sí econòmicament. De fet, hi ha molta desconfiança estratègica al Japó, per exemple, que té moltíssima desconfiança amb la Xina. Però sí que entenen que desacoplar-se completament de la Xina és pràcticament impossible. I ara mateix Europa comença a descobrir ara aquesta mateixa realitat.
1: Va tard a Europa a descobrir això?
0: Una mica sí, però això sempre passa amb Europa. No és que ara que arribem tard a les coses. Durant anys, Europa va veure la Xina sobretot com un lloc on deslocalitzar empreses i treure profit. Un enorme mercat també per poder vendre i una oportunitat comercial. Ara mateix està descobrint que també és una competència industrial, tecnològica i geopolítica molt profunda. I això explica per què Brussel·les cada vegada parla més de conceptes com seguretat econòmica, autonomia estratègica o reindustrialització en zones que abans havien estat molt industrialitzades, com per exemple als Vallesos a la Catalunya Sud o a d'altres llocs a Europa, no? Durant dècades, com vam estar veient, moltes empreses europees i catalanes van traslladar tota la tecnologia i tota la seva producció a la Xina, buscant costos més baixos i accés a un mercat molt més gran. I ara Europa descobreix que fins a quin punt això ha accelerat també la capacitat industrial xinesa. Sincerament, no sé què esperaven que es produís.
1: Josep Solano, quina conclusió en treus de tot això?
0: Doncs diria que aquesta visita resumeix bastant bé el moment internacional actual que estem vivint. Els Estats Units ara mateix continua sent, de moment, la gran potència militar del planeta, però cada vegada més els costa més transformar aquest poder en capacitat política i econòmica real. I la Xina això ho sap perfectament. Sembla que, com dirien alguns periodistes esportius, que hi hagi un canvi de cicle. I per això la sensació final és que Trump ha anat a Pequín a buscar estabilitat econòmica i tranquil·litzar els mercats, mentre que el president xinès

0: aprofitava la cimera per demostrar una altra cosa, que avui Washington també necessita negociar amb Pequín des d'una posició molt més debilitada que fa només 5 anys.
1: Aquestes explicacions ens les ha fet Josep Solano des del Japó. Ell és corresponsal per diversos mitjans de comunicació a tota l'Àsia i fa una col·laboració amb Ràdio Arrels, doncs, un cop al mes per explicar-nos una mica què passa en aquest cantó del món. Josep Solano, moltes gràcies per atendre'ns un mes més.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Ràdio Arrels, a Millàs, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 4 de juny del 2021 es publica el disc Animalari Urbà. Es tracta d'un àlbum de diversos autors i és considerat el primer disc de música urbana per mainada en català. Es basa en poemes del recull Animalari d'Enric Larreula i van participar 9 artistes dels Països Catalans, a més del cor de la Bressola. El disc va ser un encàrrec al grup en The Rock dels Amics de la Bressola. La producció va anar a càrrec de Loop Records i destaca la participació del grup The Tyets. Les il·lustracions van ser fetes per Duna Llobet i les fotografies per Jaume Quilés. El tema de cada cançó és un animal diferent. Al febrer del 2022, el grup The Tyets va presentar per primera vegada el disc en directe a Girona, acompanyats d'alumnes de la Bressola. Animalari Urbà va ser designat el millor disc de música familiar del 2021 als Premis de la Crítica de la revista En The Rock i la cançó El ratolí de The Tyets va rebre el 14è Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada. Escoltem, doncs, ara El ratolí.

0: li va dir ben preocupada que hi deixaria la pell.
1: Fins aquí el ratolí de The Tyets del disc animalari urbà.
2: Radio Arrels, el volum 88.2.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, Radio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. La revista Truc va ser creada i dirigida pel periodista Louis Monique. Eren els anys 70 i 80. Una mirada crítica, satírica, sarcàstica de l'actualitat de Catalunya Nord. Norbert Narac, també periodista, dibuixant, poeta, locutor de ràdio, hi va participar. Aquest és el moment en què recordava com va començar la seva història amb la revista Truc.
5: El meu primer truc, me recordar, era més tard, era 76. Jo era als Belles Arts i em demanaven de fer estages. I jo vaig pensar que el dibuix de premsa era interessant. I com que coneixia aquest periòdica, vaig anar a veure en Louis Monique. Carai, si vols fer qualcom aquí. I mai som tornat al Belles Arts. La línia editorial, com se diu, més aviat, no, era carament d'esquerra, hasta d'extrema esquerra. Però les informacions que hi havia aquí dintre eren realment informacions, no hi havia cap manipulació, sinó sobre el fons hi ha polia, Vinçà, ben entès, el marge de Vinçà. Avui el que el petit diu la verrue du marché république, mais ja hi havia temps que ho deien nosaltres. L'uranium, les recerques sobre l'uranium que se van fer ahir. I bé, tout això. Primer Louis Monique, ben entès, que és pas col·laborador, mais fundador, i director, i redactor en cap, Alain Paul, i jo mateix, i un gran dibuixant, Christian Yogier. Els altres, sí, hi ha gent que han escrit molt, molt, molt, i escrivien quasi bé cada parució, però no sé pas si hasta si hi ha prescripció avui, si els agradaria. Mais sí, puc dir que hi havia en Jaume Queralt, Jordi que va començar a dibuixar el truc. El primer nom era el Cargol Ajornat.
6: La venda, la més grossa, eren 3.000 exemplars, no?
5: Sí, sí, i era amb una broma, era un dibuix de l'afiche de Les Dents de la Mer, que se deia Les Dents du Mer, mais era a l'entorn d'eleccions. Cal afegir que quan hi havia períodes electorals, perquè sortia cada 15 dies, mais en període electoral, sortir cada setmana, doncs és molt complicat de fer el calcul. Ningú té el calcul. I has de dir més, la col·lecció sencera dels trucs, pensi que som un del sol a la tenir. En Lluís la té pas.
6: I tu personalment, quin record en guardaràs?
5: Una gran lliçó de democràcia.
4: Norbert Narac, fent la història de la revista Truc, una referència pel periodisme alternatiu de Catalunya Nord. Norbert Narac va morir el novembre del 2009, als 55 anys.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alba i Espí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est, bufa la tramuntana o el gregal. I les màximes són conforme a les normals de temporada, 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Torre de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tui, 23 a Cap de Biara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrat entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui és Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Ruth. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
1: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Vilatges del Conflent. Escaró amb Daniel Aspa. És l'episodi número 4 de la nostra passejada a Escaró. Arribem a la font.

0: Anem a la font? Anem cap a la font. Aquesta font, sota un arbre, baixem una mica per reportar el carrer i tenim un empedrat i tenim doncs, aquesta bonica font on raja aigua. Potser en parlarem de l'aigua, però... Què podem dir sobre aquesta font?
1: Me'n vaig a dir que com me dius això, ara me... tinc ganes de beure un cop.
0: I... Pots veure, eh? Fes-ho.
1: Ho feien així, d'arros amb Martí. I altra cosa que me recordi aquí, el report amb l'aigua, és que feien el foc de la Sant Joan aquí, sobre la plaça de Sant Martí. I saltaven, ara veus ningú que salta el foc de la Sant Joan. Se pas vergué. I llavors la minada saltava i sempre tenien els cabells i un poc de rossits, sabes? I també els ocells també. I llavors venien aquí, nos posaven el cap sota l'aigua i després tornaven a saltar el foc de la Sant Joan. És un record que me fa pena de t'ho dir aquí perquè... I què dir de més aquí?
0: Aquí a l'estiu és on estem a la fresca.
1: Aquí fem... És aquí que fem l'aperitiu de la festa d'Escarugui. I perquè aquí sent bé. I som fet analitzar l'aigua. És bona.
0: És bona.
1: És bona. És bona l'aigua d'aquí. I quan hi ha secada... L'hivern, perquè aquí nosaltres tenim la secada a l'hivern. Fem muntar aquesta aigua fins al xatodó d'Escarú per la posar dins del resó d'aigua potable. I doncs aquesta aigua de Sant Martí nos salva. Nos salva cada hivern. La fem muntar i em fa pres d'estar aquí amb tu perquè quan la bec hi ha un munt de records que me venen també perquè aquí veus de sus aquesta casa són anat a l'escola també aquesta aquí veus i el que cal dir i tu hi és encara hi havia una separació així davant de la font una separació perquè en ferro, una separació en ferro, una grilla en ferro. La gent passava cap aquí, veus? La gent.
0: Arribàvem per la dreta?
1: Venien per la dreta, la gent. Per l'aigua, per la casa. I de l'altre costat, les bèsties. Les bèsties, les vaques, per anar a beure d'aquí. Hi havia aquesta separació... que se veu de cops, dins de se veu, i a Itoà hi ha encara aquesta separació entre les dues.
0: Perquè a Masquera hi ha un abreuador i també una gran foto. A tot arreu, aquí a Escarú, tenim fotos d'abans.
1: S'hem fet una demanda de subvenció al Consell Departamental perquè hi havia una, no sé pas com se deia, per un turisme durable i innovant, i s'hem pogut fer totes aquestes fotos, ens hem fet 12 fotos així, i això és una foto a la plaça, veus? A la plaça. I aquesta gent són tots coneixits, aquesta gent. Aquesta que veus amb el cistell, de l'altre costat, a l'esquerra, era la meva institutrice, se deia Madame Nicolau. I també aquesta que és amunt de la foto, que és davant de la porta, la Lisa. L'altra se deia la Simona, la Sandrina de l'altre costat també. És gent que són coneixits i que tinc un bonic record de tot aquesta gent. I veus l'altre costat és l'Epicier.
0: La furgoneta. La
1: Sardinyà. Si passa, coneixes l'Epicier de Sardinyà?
0: L'he conegut, sí.
1: Era el seu pare, ara és el seu fill que ven. Là, ara és, això és el seu pare.
0: Bona tarda. I doncs ara sortim de la font, aquesta molt agradable font.
1: Sí, sí, aquí. És, ara saps per què el poble d'Escarú ha canviat. Abans hi havia un munt de vida aquí. I després la destrucció de la mina, al centre d'Escarú, ara és a prop del museu, és a prop de l'Ajuntament, és a prop de l'escola, de l'altre costat. I aquí fem poca cosa. Fem fora l'aperitiu, a llevant de taula, quan hi ha la festa d'Escarú, fi juliol i el primer dissabte d'agost.
0: Doncs la vida ha canviat una mica, el centre d'Escarú ha canviat una mica. Estem donc al carrer dels Matxos.
1: Carrer dels Matxos és el carrer de bon dels Matxos i va fins a Nyert. Fins a Nyert. Veus això aquí? És una fita en Griota de Vilafranca. Griota de Vilafranca. I doncs aquí és la separació. Escarú és el sol poble de, diem, de Catalunya Nord, el sol poble que ja és oficial. Aquí tu estàs al sud,
0: sí.
1: Jo soc al nord.
0: Molt bé.
1: Si traverses aquí, de seguit és el nord, perquè aquí hi havia la concessió. Concessió de ferro Escarú sud i aquí concessió del ferro Escarú nord. I doncs és una separació oficial. És oficial. Doncs el sud i el nord, Escarú mateix, és cosa oficial.
0: Saps que és ben delimitat amb aquesta fita de color vermell, un rosa molt fosc, diríem. Què és de Vilafranca?
1: És griota de Vilafranca. Totes les fites són així aquí.
0: A totes són del mateix color?
1: Totes són del mateix color, totes.
0: I n'hi ha d'altres, vull dir que n'hi ha d'altres per marcar aquesta separació sud-nord.
1: Tot el rodadú d'Escarú hi ha fites així per separar els dos concessius i sempre totes les fites són de la mateixa color, de la mateixa pedra, Griota del Canigó.
0: Carrer del Canigó, i encara una altra foto sobre una paret?
1: Encara una altra foto, i veus quan eren davant del monument del mort, els morts, veus aquí aquesta foto, hi ha el vell blanquer, a dreta, és el vell blanquer. I el jove, al mig, és el Daniel Ginestet, és un company.
0: Al proper episodi visitarem Escarú Nord, ja que hem passat la fita que marca la delimitació entre les dues parts dels vilatges, Escarú Sud i Escarú Nord.

0: C'est dans un vieux cirque d'enfants, entre les clowns et l'éléphant, qu'une princesse de 4 ans promène son papa du dimanche.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
4: Els corrents oceànics es modifiquen amb efectes sobre el clima. Bon dia. El sistema climàtic de la Terra depèn en gran mesura dels corrents oceànics que actuen com a reguladors del transport de calor i nutrients a escala planetària. Entre ells, l'AMOC, que per en anglès Atlantic Meridional Overturning Circulation, és un dels més determinants. Aquesta gran circulació oceànica mou aigües càlides cap al nord de l'Atlàntic i retorna aigües fredes i salades cap al sud, mantenint un equilibri essencial per al clima de l'hemisferi nord. Avui, però, nombrosos estudis indiquen que aquest sistema podria estar debilitant-se a conseqüència de l'escalfament global i del desglaç accelerat de Groenlàndia, que aboquen grans volums d'aigua dolça a l'oceà i alteren la seva densitat. Els impactes potencials d'una alteració profunda serien globals i abruptes. A Europa es podrien registrar hiverns més rigorosos i estius més calorosos amb una major freqüència de fenòmens extrems. A l'Àfrica de l'Oest, la pèrdua de regularitat en els corrents marins podria accentuar les sequeres i posar en risc la seguretat alimentària de centenars de milions de persones. A la costa est dels Estats Units podria traduir-se en un augment addicional del nivell del mar. I a escala planetària es veuria compromesa la capacitat dels oceans per absorbir diòxid de carboni, accelerant encara més el canvi climàtic.
5: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cistellsibanastes2@gmail.com. cistellsibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
3: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dijous 4 de juny i escolteu Ràdio Arrels. Irídia i Òmnium Cultural recorren a l'Audiència Provincial de Barcelona el cas de tortures que les germanes Serra van patir a la comissaria de Via Laietana de Barcelona. La Fiscalia va reconèixer el passat mes de març que Blanca i Eva Serra van patir tortures, però va arxivar la causa al·legant que no tenen autor conegut. Sònia Olivelles, coordinadora de litigis estratègics d'Irídia.
4: Tant la Blanca com l'Eva havien patit tortures en context de crims de lesa humanitat, per la repressió franquista, per la seva militància política i per raó de gènere, però que la Fiscalia, en primer lloc, com que efectivament reconeixia aquestes tortures i, per tant, que hi havia un delicte, la fiscal el que feia era dir que això ho enviava a un jutjat, que és el que ha de fer quan reconeix que hi ha un delicte, però que li demanava al jutjat que ho arxivés per falta d'autor conegut. Això és el que va passar. Ara, aquest expedient de la fiscalia, aquest decret, ja ha arribat al jutjat i el jutjat ha fet el que li demanava la pròpia fiscalia. El que hem fet és interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió perquè, efectivament, la fiscalia no va fer cap diligència per identificar l'autor. Però això no vol dir que no es pugui identificar.
3: Aquest recurs arriba quan tant les militants Blanca com Eva Serra ja han mort, però la família i les entitats mantenen la lluita.
4: La Blanca, ella la voluntat que tenia era de tirar endavant des de l'inici que va posar la denúncia on nosaltres l'acompanyàvem. Ella ho feia per ella i per l'Eva, però sobretot ho feia per tota la societat, no? I per ajudar a trencar aquesta impunitat. I per tant, el mandat que a nosaltres ens ha quedat és continuar endavant la seva lluita i tirar endavant aquest procediment.
3: I canviant de tema, perquè la regió Occitania ha aprovat 176 projectes locals a Catalunya Nord pels quals invertirà en total 4 milions d'euros. Aquests projectes inclouen la renovació del molí antic de Vilanova de la Ribera, la instal·lació de calefacció de pèl·lets a equipaments municipals de Saorra o l'envelliment del centre urbà d'Er. Tot i aquesta inversió, Catalunya Nord no ha sortit beneficiada dels grans projectes de transició energètica, pels quals la regió invertirà més de 500 milions d'euros en els propers anys. Aquests projectes se centren sobretot en reindustrialització i transició ecològica, amb la voluntat d'incrementar molt la producció d'energia eòlica per fer front a l'electrificació que està vivint la nostra societat. Al sud, treballadors de parcs naturals catalans adverteixen que la crisi de personal posa en perill la conservació de la biodiversitat. Els sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals i una gestió política que dificulta la protecció d'espais naturals, com és el cas del Cadí Moixeró a Cerdanya, però també del Pedraforca i de Montserrat. I avui tornarem a estar pendents del cel, per tant, us deixem amb la previsió del temps.

0: Pam. Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alba i Espí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est. Bufa la tramuntana o el gregal. I les màximes són conforme a les normals de temporada. 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Torre de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tui, 23 a Capdebiara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrats entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui a Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Ruth. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
1: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels tenim cita amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Iu, vols fer alguns comentaris arran d'una imatge que es pot veure encara a internet. És el País Valencià, on es veu clarament un policia intervenint al curs d'una manifestació i que empeny molt violentment fins a fer-la caure una manifestant que estava d'esquena sense absolutament cap gest agressiu, és a dir, una agressió evident per part del policia contra aquesta manifestant.
4: Sí, jo vull a partir d'això, que bon, s'ha comentat, encara hi ha gent quan defensat l'estat espanyol, dient que tenia per res de fer al mig del camí, eh? Bon, si cada vegada d'una manifestació ets al mig del camí sense fer res i que te tiren a terra així, bon, en fi, aquestes defenses són encara més, jo diria, inadmissibles que ha fet l'inadmissible del policia. Però jo voldria fer reflexions més enllà d'això, perquè tothom ha condemnat, hi ha hagut comentaris i encara n'hi haurà durant qualque dia i després se descuidarà això. Però, per exemple, jo vull dir que aquestes violències que se passen aquí amb les policies a València, les policies nacionals, van passar exactament de la mateixa manera, d'una manera encara més violenta, durant el 1 d'octubre, per el dia del referèndum, únicament per deixar votar un referèndum que finalment, al final, haguéssim pogut dir té pas cap valor, no? Podíem fer això. Ah, no, aquí calia matxacar, i aquí també cal matxacar. I, per exemple, quan se va passar a Catalunya, me sembla que globalment poca gent fora de Catalunya, de l'estat espanyol, va atrapar que això era excessiu, no? Alguns, segurament. Encara molts altres van dir a por ellos, aneu a por ellos, no? Això era interessant, aneu per ellos. I això tothom sap dins la història, que cada vegada que deixes fer una cosa així, finalment la gent venen per tu també. Eh? Venen per tu també. És la famosa frase, van venir a buscar els comunistes i me vaig callar, van venir a buscar els jueus i me van callar, van venir a buscar els gitanos i me van callar, van venir a buscar els jueus i me van callar, i avui me venen a buscar en això i a ningú per me desvendre. És exactament la mateixa cosa, veus? I això val per l'estat espanyol, val per l'estat francès, val per moltes coses. Cada vegada que hi ha agressions així gratuïtes per una policia, que normalment té de fer la policia, però sense fer aquestes agressions, si vol, és que hi ha la voluntat d'un estat de matxacar la gent. I dels mals de matxacar pels de fer callar. Encara que el que diuen, per exemple, tant el dia del referèndum com avui a València per defensar l'educació pública, són coses que tothom tindria de ser d'acord, no? Encara que pots dir no, jo som contra la independència, però la gent poden votar. Veus? I aquí també, qui a València pot ser en contra normalment de l'educació pública? Sí, n'hi ha, segurament, eh? Els que posen els seus nens dins de l'educació privada cara i de l'Opus Dei, però normalment són coses que tenen de fer unanimitat, callar, si et passa. I bé, no. La posen gent amb, finalment, la voluntat, o ells tenen dins del cap, perquè senten pas que els hi han dit que ho poden pas fer això, que cal matxacar la gent per acabar amb això. I per acabar amb què, finalment? Amb acabar amb

0: dir això vol dir que tothom tindria, i ja estem en el marc de l'Europa, tothom tindria de protestar contra això, perquè a un moment donat, els que se callen seran víctimes d'això, d'una manera o d'una altra. Perquè què significa aquestes coses? És que anem caminant cap a règims autoritaris, no? Hi ha molta gent al dia d'avui que pensen que situacions complicades com podem tenir el dia d'avui no se poden arreglar que per règims autoritaris. Sempre això ha passat pel cap de la gent en períodes de crisi, no? I cada vegada això s'ha acabat mal, molt mal, sense resoldre res. Hi ha pas cap exemple que un sistema brutal hagués pogut resoldre qualcom. Potser dins d'un primer temps sembla que pot funcionar i després tot això s'acaba i s'acaba amb repressions, amb drames, sovint, i fins amb coses indefinissables. No? I aquí, som aquí, i ben entès, dir l'estat espanyol que munten les regions les unes contra els altres, hi ha hagut valencians que han estat per defensar el que se passava a Catalunya, però pocs, pas la gent. I ara pateixen exactament la mateixa cosa. Sense cap raó, res. La raó existeix. Això es passa pas per azar. És perquè hi ha la voluntat de fer callar la gent per la força. Jo soc treballat a València, m'interessa molt això i ho som ben mirat. D'una manera manifesta, hi ha una manifestació molt important i molt respectuosa i que se fan en català, si vols, en valencià, però és la mateixa llengua. Se fan pas en castellà. Això també és. Aquests policies nacionals m'aixeca gent que parla en base al català. Això els hi sembla molt bé. Veus? I tot això, per exemple, em sembla que tindria de generar moltes protestes, una voluntat de la premsa, dels intel·lectuals, dels pobles, dels sindicats, tot això, punt d'una rebutja total i amb una anàlisi que és pas una anàlisi, el fet d'un policia, és el fet d'un estat del moment, del poder, de la societat, on hi ha una lluita, crec, feroç, entre dues concepcions del poder, el poder autoritari, marcat per partits que tenen molt vots i que poden tenir la majoria en un moment donat, i els altres que busquen amb llur diferència, perquè la gent que són democràtics poden ser de dreta, poden ser d'esquerra, poden ser del centre, poden ser de qualsevol, però tenen d'entendre tota aquesta gent que cal trapar un unió entre els democrats per lluitar contra això. Si no, arribarà d'una manera quasi automàtica aquests partits autoritaris, no? Amb ideologies d'extrema dreta que volen fer callar la gent, finalment. Els pots fer callar amb la violència, com aquí, els pots fer callar amb mentides, els pots fer callar amb fent un relat completament fora de la veritat, que al cap d'un moment ningú sap on és la veritat. I sabeu el que deia l'Anna Arendt? A partir del moment on la gent sap pas on és la veritat del fals, podem distingir la veritat del fals, tot és possible com a manipulació i com a intervenció de gent que volen un autoritarisme o una tirania. I me sembla que aquest gest del policia és pas únicament un gest d'un imbècil, és el producte d'un ambient del moment.
1: Un ambient del moment, en el cas de l'estat espanyol, cal dir, tanmateix, que el govern de l'estat espanyol és d'esquerres i cal dir també que a l'estat francès aquest tipus de violència policial es veu també molt sovint. Les estadístiques, ho hem controlat, doncs diuen cada cop més, i això...

0: governs de centre-dreta o fins i tot també socialistes en el passat. Vull dir que sí. No la responsabilitat és sempre de la dreta o de l'extrema dreta governamentals.
1: Ben entès, ben entès. Per què? Perquè això es pot explicar de moltes raons. La primera cosa és que hi ha una infiltració de les idees dins tot el corpus de l'Estat, d'una manera o d'una altra. És això que és complicat. I precisament la policia sovint que ho té complicat d'una manera, i és manipulada també per aquesta ideologia. És evident, tothom sap que, per exemple, de l'Estat espanyol sovint és fàcil de veure perquè hi ha encara uns cossols, és a dir, ja són primers que cossols de franquistes, però a França hi ha segurament, d'una manera o d'una altra, una influència d'això, que és, pot ser individual, pot ser sindicalista, pot ser amb grups, i encara que la voluntat d'un govern sigui al contrari, acaba finalment funcionant això. Com se passaria si a un moment donat hi havia veritablement problemes de revoltes d'extrema dreta? Com reaccionarien algunes persones? Això us ho podem demanar i podem fer hipòtesis prou negatives, ja ho veurem, o espero que ho veurem pas, però podem fer hipòtesis molt negatives, d'una manera o d'una altra.
0: Algunes xifres, justament, i ho escapen, xifres que s'han interessat al vot dels funcionaris i dels funcionaris de policia a l'Estat francès, doncs s'han detectat un augment considerable del vot per l'extrema dreta entre els funcionaris de policia. Això és segons una enquesta del setembre del 2024.
1: Sí, és el que deia al principi. Quan, per exemple, un d'aquests partits, perquè sempre fan període en la història, diuen hi ha una crisi, hi ha un problema. Els problemes són sovint reals, però a partir d'un problema real, el problema és aguditzat, és vist únicament dins d'una focalització en contra de la gent, busquen responsables del problema, que són gent diferents, poden ser a l'edat mitjana eren jueus, d'altres temps han estat d'altres persones, i ara són gent que diu l'estrangers, no? Que sovint són pas cambrí d'estrangers, però en realitat això és únicament una manera de manipular la gent i dels de fer, si voleu, tenir odi contra persones que sovint hi són barbares, no? Perquè és evident que això és això que al principi fa que els problemes s'aguditzaran. Perquè quan penses únicament solucionar en dient cal eliminar aquesta gent, perquè és això que se diu d'una manera o d'una altra, no? Socialment, moralment, els posant de fora, com encara que sigui totalment ni suetable ni possible, tot això fa que gent que tenen aquestes dificultats i que comencen a pensar únicament com una tribu, entre ells, bé, tenen una persuasió total, que és l'únic camí. I en realitat, si tenien una perspectiva històrica, sense ideologia, únicament una perspectiva històrica que tothom pot tenir, menys els que veuen únicament les coses d'una manera extrema. La perspectiva històrica els demostra que aquest camí sempre acaba mal. Però la perspectiva històrica, clar que no la tenen, no la volen tenir. I que tota la manipulació, les excuses, la culpabilització és feta per amagar la veritat de lo que ha estat el passat i del que és el present i del que pot ser el futur. No? Perquè al principi de la postverité, ara ho veiem amb els discurs d'en Trump, de tota aquesta gent, tot és fet perquè mai la veritat, l'estat veritable de del que se passa, sigui percebut com tal per la gent que escolten, per la gent del poble. És cada vegada un relat, cada vegada més, jo diria, absurd per rapport a la realitat, a la veritable realitat. És un relat per fer por, és un relat per dir, per fer por i dir jo tinc la solució. I tant fer por, donc, una emoció molt negativa, que fa que la gent si tinguin poca capacitat de reaccionar. Quan tens por, com vols reaccionar? Per exemple, tota aquesta gent que tenen por, perquè els van fer por de la independència de Catalunya, com podien reaccionar, si voleu, contra les brutalitats de policia el 1er d'agost? I clar, aquesta gent que els hi poden fer por en dient l'educació ara és una cosa que va pas bé, serveix pas en res, fan... com podran reaccionar, si voleu, diran aquesta mestra jubilada que feia al mig del camí, no? I finalment la policia ha tingut raó. I comença així, eh? Però l'hagués pogut matar, aquesta dona. Sebastián ha vist les imatges... I forçosament un dia o altre passarà això. Esperi que no. Però el to és pas de calma o de concertació amb això. Al contrari, cada vegada el to se posa més violent. I amb matisos diferents d'un estat a l'altre, tenim, si voleu, la mateixa cosa.
0: Una crònica, doncs, molt preocupada avui, Iu Escapa. Et retrobem la setmana entrant, dijous, a la mateixa hora, i recordem també que podem escoltar les teves cròniques igualment a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
1: Bon dia, fins una altra. Adeu.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

Gentleman Bolchevich, Juna Lady de Sant Boix, 5 o'clock, Tea Sandwich, and Bistec of Patatice. Jo vull ser Miss, Miss, Miss, parlar l'inglès, yes, yes, i fer la dandy, que a mi em sap.

0: English and a sleeping car. Amb smoking els veig jo. Gentlemans que han de portar perquè smoking mocador. Jo vull ser Miss, Miss, Miss, parlant l'inglès, yes, yes, i fent la dandy que a mi em serveix. Quin compromís, Miss, Miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Pam. Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alba i Espí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est. Bufa la tramuntana o el gregal. I les màximes són conforme a les normals de temporada. 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Torre de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tui, 23 a Capdebiara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrats entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui és Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Ruth. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
1: Escolteu Radio Arrels. Radio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: La vostra rúbrica musical cada dia a Ràdio Arrels és el disc de la setmana, on presentem un grup o un cantant diferent cada setmana, i aquests dies el duet a l'honor és Koeman, i per això tenim el Gerard Alcover amb nosaltres. Gerard, la composició a nivell musical, qui és que la fa? Doncs em deies abans que a nivell de la lletra ho portava més aviat l'Emili i que tu potser ho feies més els arranjaments i tot això, i la música.
4: Sí, tens raó, que m'has preguntat per la lletra i ja t'ho he portat cap a tot, no? La música és una mica el que et deia, la música, i si puc aprofundir una mica més. Nosaltres ara tenim un estudi de gravació a casa, que per cert es diu Estudis Wembley, també lligat amb el nom de Koeman i tot això. Llavors ara gaudim de molt de temps, perquè quan tu vas amb un estudi, amb un productor, és molt xula l'experiència i és molt enriquidora, però al final té un cost econòmic i tens els dies que tens. Ara tenim molt d'espai i molt de temps per experimentar. Llavors musicalment, mira, t'ho estenc una mica. Nosaltres quan estem creant ara, el que fem és partir d'una base rítmica que creem nosaltres mateixos, no? O sigui, agafem unes influències i diem, volem que això soni amb aquest beat, amb aquest ritme. Llavors anem construint de baix cap dalt. Comencem amb una base rítmica, comencem a afegir elements harmònics i tal, d'allí traiem una bona melodia o que creiem que és bona i d'aquí ja hi sumem la lletra després, no? Llavors ara és el que et dic, actualment els papers estan difuminats i ho fem tot entre els dos i la nostra manera de treballar és aquesta. Antigament, com que teníem estructures més rígides, doncs el bateria posava la seva part, el guitarrista la seva, el baixista, no? I ara tenim aquesta llibertat de fer això.
3: La producció, doncs, la feu tota vosaltres?
4: Sí, jo el que et deia fa, t'ho vaig dir en una altra ocasió, nosaltres hem passat per diversos productors al llarg del projecte Koeman, ens ha produït Manu Guix i Roger Rodés, ens ha produït el Miqui Puig, i això ens ha enriquit molt perquè estàvem definint el projecte, no? O sigui, nosaltres veníem d'un format diferent i volíem fer una cosa nova, teníem clar el que volíem, però bueno, havíem d'anar provant i ens anava molt bé tenir gent que ens donés punts de vista, gent molt bona, molt top, i això ens ha enriquit molt. Ara estem en una etapa en què més o menys ja tenim clar el que volem i el que sí que estem fent és això, no ens està produint ningú per decisió pròpia i ens autoproduïm. Sí que és veritat que en algun moment no descartem implicar persones en aquest paper, perquè creiem que és enriquidor i perquè creiem que és necessari, però ara estem en aquesta etapa en què estem experimentant una mica pel nostre compte.
3: Això de la producció musical, ets més aviat tu, més aviat l'Emili, qui és que ho fa millor això i com se us ha acudit de fer-ho vosaltres mateixos?
4: Clar, la part de producció musical al final és un equip, això, perquè jo potser he estudiat més música, he fet música clàssica, he fet música moderna i tinc bastanta teoria musical i això m'ajuda molt a buscar ritmes nous, a saber quines harmonies van en cada lloc i tot això, però és que al mateix temps l'Emili té molta bona idea d'això, molta creativitat i potser és un geni més natural, no? De dir, jo ficaria això sona bé, això no sona bé, i llavors potser diguem-ne que la veu cantant de dir, ara toca fer això, ara toca fer allò, la faig més jo, i la veu d'idees genials, de coses xulíssimes, doncs la té l'Emili, no? I va una mica en línia amb el que comentàvem també un altre dia, que, que l'Emili és potser més la part sentimental, la part creativa, jo sóc la part pragmàtica, calculadora, i això també ens transmet a l'hora de treballar i a l'hora de fer produccions.
3: Ara presentarem la quarta cançó vostra de la setmana. Ja hem parlat de Formentera, de Dimarts i de Ferides, i ara presentarem la cançó 30. És una música que sembla parlar d'un noi que el 30 del mes ja no té res a la nevera. Parleu d'algú en concret en aquesta cançó?
4: Bueno, aquesta cançó també podem, un cop més, podem ser qualsevol persona, perquè aquesta cançó la vam fer quan ja estàvem als 30 i alguna cosa d'edat, a part del dia 30 de cada mes, que també ho diem, va una mica que arribes als 30 anys, no? I així com els nostres pares potser van tenir el camí ja bastant fet als 30 anys, les persones de 30 anys d'ara, molts, no, i nosaltres quan estàvem fent això tampoc era així, teníem un futur clar, ni teníem unes condicions estables, ni res, no? Llavors, sí, te puc dir que és una experiència meva personal, de l'Emili també, però és que jo crec que qualsevol persona de la nostra generació en algun moment hi ha passat i per un moment hi ha tardat més a estabilitzar-se que anteriorment, no? Llavors la resposta és aquesta, que sí, que és una història nostra també.
3: I potser cada cop més, fins i tot.
4: Tristament sí, que sembla que anem... i que cada cop sembla que es posarà més complicat, no? Per això et deia que al final és música alegre i pop feliç, però parlem de problemes, ja ho has vist, ruptures, retrobaments i no arribem a final de mes, no?
3: I dins de la tornada dieu no vull llimona per sopar. Per què la llimona per sopar?
4: Aquesta frase la va posar l'Emili i quan teníem la maqueta i això, i jo tampoc ho entenia, me feia la mateixa pregunta i tampoc li vaig preguntar mai perquè pensava, bueno, que fiqui el que vulgui, ell és el poeta, però després quan estàvem gravant amb el Miqui Puig, perquè aquesta la vam fer amb ell, hi va trobar una explicació i la vaig trobar brutal. La llimona és l'última cosa que et queda a la nevera. O sigui, quan se't buida tot, només te queda la llimona per fer el gin tònic. Això vol dir que ja no tens res més a la nevera, no? La llimona per sopar és el símbol de la nevera buida i amb una sola llimona allà per veure't un gin tònic.
3: Doncs què et sembla si escoltem la cançó 30?
4: Perfecte.
3: Doncs va, 30 de Koeman.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Ens trobem a l'estudi de Prada amb tres persones. El Tian, bon dia.
4: Bon dia.
3: I el Max, bon dia.
5: Bon dia.
3: I també l'Olivier, que és una mica més gran.
6: Bones.
3: Doncs esteu aquí perquè feu un concert molt important a Cuixà. Sou del cor d'infant de Sant Josep de Prada, un cor d'infant que no és la primera vegada que en parlem a Radio Arrels, en parlem bastant sovint cada vegada que hi ha una cosa important. Tian, què aneu a fer a Cuixà?
5: Fer un concert.
3: I fa anys que esteu a aquest cor d'infant?
5: Dos anys.
3: Dos anys. Us agrada cantar? Què us aporta cantar, Max?
5: Pues ens aporta alegria i també pues, jugar i cantar.
3: No és molt difícil cantar, perquè sou dos solistes, a més.
5: Cada migdia en el Ciprià pues, anem a veure-ho per lo dels solistes i tot.
3: Que això és molt exigent, és que és sovint, És sovint que aneu a assajar.
5: Sí.
6: Sí. Cada dia de la setmana, quasi,
5: Sí, cada dia de la setmana.
3: Cada dia de la setmana.
6: Gairebé.
3: I us veig aquí, cal explicar als oients, ho veig aquí amb samarretes de futbol. Arribeu a fer futbol i cantar? Què us agrada més?
6: Això no es fa, això.
3: És com demanar si us agrada més el pare o la mare, no?
6: És això.
5: Sí.
6: Els dos. Va, vete aquí.
3: Va, Olivier Marquès sí. és músic, el coneixem perquè és el director de la Cobla Tres Vents, però bé pas en aquesta qualitat de Cobla Tres Vents. Quin serà el programa? Tu vens en qualitat de pare d'alumne, pare
6: saps
3: de cantant.
6: Això? Tinc la meva filla també que canta amb el Max el Tian a Sant Josep. Doncs, i aquest concert, molt important, és una revista del repertori barroc francès sacrat. Doncs segle XVII, Lluís XIV, tot això, Molière, tota la música d'aquesta època, doncs ja serà interpretat el reniment de Sant Pere, de Charpentier, entre altres, i tot això s'ha acompanyat, és això que és molt interessant també, és un projecte transfrontaler, és a dir, que els músics professionals venen de Barcelona. Mm-hmm. Doncs hi ha una col·laboració entre Sant Josep, la Mètrica de cantants i músics barrocs que són famosos de Barcelona. Doncs els diré el Gustau Llull, a l'Orgue Positiu, el Guillem i el Jordi Girona, cello i lut, i a més hi ha, ara això, ells són francesos, dos cantants professionals solistes, baix i tenor, que ells venen de l'est de la França, exactament. Doncs és una col·laboració molt, molt eclèctic, no?, de gent de nord de França, Catalunya sud, Catalunya nord, perfecte, no?, tot això, per un repertori doncs, barroc, francès, tot això a l'iniciativa del mestre, el cap de coi, diguéssim, el Ciprien Sadek.
3: Olivier, tu que ets músic, aquest repertori barroc és adaptat a gent jove, a mainada?
6: No, però no, realment no, però sagrat ser. Però el Ciprien té una qualitat, és especialista de fer cantar justament els infants. I jo sempre quedo molt al·lucinat de veure aquest senyor, la manera d'on fa passar coses molt complicades a petits que, a més, comencen la solfa, no ho saben, a poc, són estudiants, vull dir, comença la música i amb fonètica, de manera, peces molt, molt, molt, molt complicada i ho fan, i aquí tenim dos exemples meravellós perquè ells són solistes, a més del cor,
3: sí.
6: I doncs ho passen, el Ciprià té tècnica que no és pas adequat, però ho fan molt bé.
3: Cal dir als nostres oients que sou bessons, quants anys teniu?
5: 10.
3: 10 anys. I quin és el vostre paper, Max?
6: Què cantes? Quina veu?
5: Jo canto, depèn de la cançó, faig o alto, soprano 2, soprano 2 o soprano 1.
6: I tu? Can?
5: Jo igual.
6: Igual, sí. És a dir, són veus agudes, eh? Són, les que dius són veus blanques, el que es diu, eh? Tècnicament. Són veus d'infant que no... No sé com se diu en català, que no canvia de la veu.
3: Que no han canviat encara. Tian, cada dia és molt, eh? Però ho teniu bé interioritzat, bé en el cap el que heu de fer?
5: Sí.
3: Teniu clar?
5: Sí.
3: És que... Max, és que teniu una mica de... d'angoixa, de trac, com es diu en francès, de nerviosisme davant del públic.
6: Sí,
5: no, perquè nosaltres ja estem habituats.
6: Canta tant, ensagen tant, cada dia gairebé, està inclús dins dels cursos de l'escola de Sant Josep, i canta cada dia. Vull dir que tant de repetició, al final dominen molt la cosa, i venen a ensenyar-hi tranquil·lament, amb tota la tranquil·litat de la terra. Sobretot aquests dos, que són extraordinaris. S'ha de menys escoltar aquesta gent, eh? De veritat.
3: Sant Miquel de Cuixà, ja hi heu anat?
5: Sí, per gravar el disc que hem fet.
3: Sí, que heu fet un disc i que l'heu gravat allà.
6: Exactament. Sí.
3: Per vosaltres, és molt sovint que aneu a lloc, a esglésies...
6: Per exemple, el diumenge canten a la Grassa, a la Badesa de la Grassa, al costat de Narbona, per exemple.
3: Sí, sí. També fa que teniu molts amics, finalment, no? Dit del,
5: sí.
3: Dit del grup.
5: Tenim bastants, perquè coneixem... També hi ha el coro de Perpinyà, que també en coneixem alguns. Si no, al coro tenim més de 5 amics.
3: També feu intercanvis amb altres... cors per infants similars.
5: Sí.
6: I fan part també del cor de Pau Casals, que són infants de tota Prada, també.
3: Això en parlem molt ràpidament. Ja prepareu el Festival Pau Casals?
5: Sí, ara fa temps que l'estem preparant.
3: Sí.
6: Per què?
5: És molt dur, tinc que conèixer de memòria i ja està.
6: Quina forma és? Que canteu. És una òpera, no?
5: Sí, tenim una òpera.
6: Cal dir això.
3: Durant el festival Pau Casals hi haurà dos concerts del cor Sant Josep de Prada, que serà una mica ampliat, que prendrà el nom de cor Pau Casals, que és el cor també lligat, em sembla, amb l'escola de música. Serà el 31 de juliol a les 6 al Bolòdrom, és curiós, i també l'1 d'agost al mateix lloc, també a les 6. Però de moment el que ens interessa és aquest dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda a Sant Miquel de Cuixà. Esteu preparats, Jan i Max?
5: Sí.
3: I que diguem que vingui molta gent?
5: Sí.
6: Han de venir la gent.
5: Molta.
6: Molta. Això ho és, Jan?
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, Olivier, Tiana i Max, per aquesta entrevista que seu feu les estrelles vosaltres, eh? Cada vegada...
6: Són les estrelles.
3: A Radio Arrels, moltes gràcies.
6: Bones tardes.
5: A tu. Gràcies.
0: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: a casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Claudi, de l'associació RZ a Eus. L'associació RZ organitza el 6 i el 7 de juny la 28a edició de Croisé d'Art a Eus, exposició d'obres d'art en presència d'artistes i artesans en les cases de particular. Deambulació lliure i gratuïta, performances i espectacles vius. El 6 i el 7 de juny a Eus, de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
2: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dijous 4 de juny i escolteu Ràdio Arrels. Irídia i Òmnium Cultural recorren a l'Audiència Provincial de Barcelona el cas de tortures que la germana Serra van patir a la comissaria de Via Laietana de Barcelona. La Fiscalia va reconèixer el passat mes de març que Blanca i Eva Serra van patir tortures, però va arxivar la causa al·legant que no tenen autor conegut. Sònia Olivelles, coordinadora de litigis estratègics d'Irídia.
2: Tant la Blanca com l'Eva havien patit tortures en context de crims de lesa humanitat, per la repressió franquista, per la seva militància política i per raó de gènere, però que la Fiscalia, en primer lloc, efectivament reconeixia aquestes tortures i, per tant, que hi havia un delicte. La fiscal el que feia era dir que això ho enviava a un jutjat, que és el que ha de fer quan reconeix que hi ha un delicte, però que li demanava al jutjat que ho arxivés per falta d'autor conegut. Això és el que va passar. Ara, aquest expedient de la fiscalia, aquest decret, ja ha arribat al jutjat i el jutjat ha fet el que li demanava la pròpia fiscalia. El que hem fet és interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió perquè, efectivament, la fiscalia no va fer cap diligència per identificar l'autor. Però això no vol dir que no es pugui identificar.
1: Aquest recurs arriba quan tant les militants Blanca com Eva Serra ja han mort, però la família i les entitats mantenen la lluita.
2: La Blanca, ella la voluntat que tenia era de tirar endavant des de l'inici que va posar la denúncia on nosaltres l'acompanyàvem. Ella ho feia per ella i per l'Eva, però sobretot ho feia per tota la societat, no? I per ajudar a trencar aquesta impunitat. I per tant el mandat que a nosaltres ens ha quedat és continuar endavant la seva lluita i tirar endavant aquest procediment.
1: I canviant de tema, perquè la regió Occitania ha aprovat 176 projectes locals a Catalunya Nord pels quals invertirà en total 4 milions d'euros. Aquests projectes inclouen la renovació del molí antic de Vilanova de la Ribera, la instal·lació de calefacció de pèl·lets a equipaments municipals de Saorra o l'envelliment del centre urbà d'Aer. Tot i aquesta inversió, Catalunya Nord no ha sortit beneficiada dels grans projectes de transició energètica, pels quals la regió invertirà més de 500 milions d'euros en els propers anys. Aquests projectes se centren sobretot en reindustrialització i transició ecològica, amb la voluntat d'incrementar molt la producció d'energia eòlica per fer front a l'electrificació que està vivint la nostra societat. Al sud, treballadors de parcs naturals catalans adverteixen que la crisi de personal posa en perill la conservació de la biodiversitat. Els sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals i una gestió política que dificulta la protecció d'espais naturals, com és el cas del Cadí-Moixeró a Cerdanya, però també del Pedraforca i de Montserrat. I avui tornarem a estar pendents del cel, per tant, us deixem amb la previsió del temps.
3: Pam. Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alba i Espí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est, bufa la tramuntana o el gregal. I les màximes són conformes a les normals de temporada, 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Tor de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tui, 23 a Capdebiara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrats entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui a Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Ruth. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
0: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. aquesta presència constant, necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
5: Joan Lluís Mas, bon dia.
6: Bon dia, Miquel.
5: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
6: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Et tressut, tu, Miquel?
5: No massa.
6: Doncs, si no et gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
5: Evidentment.
6: Com t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser.
5: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
6: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
5: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i al camp hi havia porcs, i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
6: Sí, el porc, els porcs, a cada casa n'hi devia haver, i perquè justament el fet de fer xarcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any, i devia ser, en fi, era segur, una porc de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes, relacionats amb la matança, doncs el moment en què se mata el porc, i amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
5: És un objecte de fusta, així com corbat.
6: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català, quan penges una...
5: Sí, com una perxa.
6: Una perxa, exactament, una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de...
5: Sí, està com tallat i fa com que
6: hi tiris, un arrest, alguna cosa. Si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la biga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. Llavors se podia obrir i buidar i etc, fer tot el treball de la matança.
5: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure,
6: sí,
5: tota la,
6: sí,
5: carn.
6: Sí, això eren les potes de darrere, que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
5: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
6: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
3: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
7: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

tiendrait pour la fille de Cavanne. J'ai beau

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: El petit flautista novell tocava la cort del castell, seduït per una cançó. El rei va oferir-li un blasó.

Com diria Neguit, el petit flautí està traït i el meu vell campanar xerit

nom, diríem neguit, el petit flautista traït. I la cambra on em van parir seria massa poc per mi, en lloc d'un llit de palla humil, voldria llençols blancs de fil.

tothom diria neguit, el petit flautista traït. I trobaria molt tronats els pares i els avantpassats, em sentiria avergonyit.

Anava a la meva clau, m'inflaria com un gripau i tothom diria amb neguit el petit flautista traït. Ja no em voldria pas casar amb qui em va concedir la mà. El meu cognom

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dijous 4 de juny i escolteu Ràdio Arrels. Irídia i Òmnium Cultural recorren a l'Audiència Provincial de Barcelona el cas de tortures que la germana Serra van patir a la comissaria de Via Laietana de Barcelona. La Fiscalia va reconèixer el passat mes de març que Blanca i Eva Serra van patir tortures, però va arxivar la causa al·legant que no tenen autor conegut. Sònia Olivelles, coordinadora de litigis estratègics d'Irídia.
2: Tant la Blanca com l'Eva havien patit tortures en context de crims de lesa humanitat, per la repressió franquista, per la seva militància política i per raó de gènere, però que la Fiscalia, en primer lloc, com que efectivament reconeixia aquestes tortures i, per tant, que hi havia un delicte, la fiscal el que feia era dir que això ho enviava a un jutjat, que és el que ha de fer quan reconeix que hi ha un delicte, però que li demanava al jutjat que ho arxivés per falta d'autor conegut. Això és el que va passar. Ara, aquest expedient de la fiscalia, aquest decret, ja ha arribat al jutjat i el jutjat ha fet el que li demanava la pròpia fiscalia. El que hem fet és interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió perquè, efectivament, la fiscalia no va fer cap diligència per identificar l'autor. Però això no vol dir que no es pugui identificar.
1: Aquest recurs arriba quan tant les militants Blanca com Eva Serra ja han mort, però la família i les entitats mantenen la lluita.
2: La Blanca, ella la voluntat que tenia era de tirar endavant des de l'inici que va posar la denúncia on nosaltres l'acompanyàvem. Ella ho feia per ella i per l'Eva, però sobretot ho feia per tota la societat, no? I per ajudar a trencar aquesta impunitat. I per tant el mandat que a nosaltres ens ha quedat és continuar endavant la seva lluita i tirar endavant aquest procediment.
1: I canviant de tema, perquè la regió Occitania ha aprovat 176 projectes locals a Catalunya Nord pels quals invertirà en total 4 milions d'euros. Aquests projectes inclouen la renovació del molí antic de Vilanova de la Ribera, la instal·lació de calefacció de pèlets a equipaments municipals de Saorra o l'envelliment del centre urbà d'Aer. Tot i aquesta inversió, Catalunya Nord no ha sortit beneficiada dels grans projectes de transició energètica, pels quals la regió invertirà més de 500 milions d'euros en els propers anys. Aquests projectes se centren sobretot en reindustrialització i transició ecològica, amb la voluntat d'incrementar molt la producció d'energia eòlica per fer front a l'electrificació que està vivint la nostra societat. Al sud, treballadors de parcs naturals catalans adverteixen que la crisi de personal posa en perill la conservació de la biodiversitat. Els sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals i una gestió política que dificulta la protecció d'espais naturals, com és el cas del Cadí Moixeró a Cerdanya, però també del Pedraforca i de Montserrat. I avui tornarem a estar pendents del cel, per tant, us deixem amb la previsió del temps.
3: Pam. Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alba i Espí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est, bufa la tramuntana o el gregal. I les màximes són conforme a les normals de temporada, 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Torre de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tuí, 23 a Cap de Biara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrats entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui és Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Ruth. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
4: Radio Arrels, el Soler, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.com radioarrels.cat, donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

estrelles es regen per dar-te consol, per dar-te consol. La lluna, la

Era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estufants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espertinats amb una rusta, can bejú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la poixa i la tarda al cinema. S'amusar, espiar les nines.

vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava,

És bonic, el meu país? Olor de tractor calent, de terra regirada. Temporals que amenaçaven i s'acuitar cap al que es

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dijous 4 de juny i escolteu Ràdio Arrels. Irídia i Òmnium Cultural recorren a l'Audiència Provincial de Barcelona el cas de tortures que la germana Serra van patir a la comissaria de Via Laietana de Barcelona. La Fiscalia va reconèixer el passat mes de març que Blanca i Eva Serra van patir tortures, però va arxivar la causa al·legant que no tenen autor conegut. Sònia Olivelles, coordinadora de litigis estratègics d'Irídia.
4: Tant la Blanca com l'Eva havien patit tortures en context de crims de lesa humanitat, per la repressió franquista, per la seva militància política i per raó de gènere, però que la Fiscalia, en primer lloc, efectivament reconeixia aquestes tortures i, per tant, que hi havia un delicte, la fiscal el que feia era dir que això ho enviava a un jutjat, que és el que ha de fer quan reconeix que hi ha un delicte, però que li demanava al jutjat que ho arxivés per falta d'autor conegut. Això és el que va passar. Ara, aquest expedient de la fiscalia, aquest decret, ja ha arribat al jutjat i el jutjat ha fet el que li demanava la pròpia fiscalia. El que hem fet és interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió perquè, efectivament, la fiscalia no va fer cap diligència per identificar l'autor. Però això no vol dir que no es pugui identificar.
3: Aquest recurs arriba quan tant les militants Blanca com Eva Serra ja han mort, però la família i les entitats mantenen la lluita.
4: La Blanca, ella la voluntat que tenia era de tirar endavant des de l'inici que va posar la denúncia on nosaltres l'acompanyàvem. Ella ho feia per ella i per l'Eva, però sobretot ho feia per tota la societat, no? I per ajudar a trencar aquesta impunitat. I per tant el mandat que a nosaltres ens ha quedat és continuar endavant la seva lluita i tirar endavant aquest procediment.
3: I canviem de tema perquè la regió Occitania ha aprovat 176 projectes locals a Catalunya Nord pels quals invertirà en total 4 milions d'euros. Aquests projectes inclouen la renovació del molí antic de Vilanova de la Ribera, la instal·lació de calefacció de pèl·lets a equipaments municipals de Saorra o l'envelliment del centre urbà d'Aer. Tot i aquesta inversió, Catalunya Nord no ha sortit beneficiada dels grans projectes de transició energètica, pels quals la regió invertirà més de 500 milions d'euros en els propers anys. Aquests projectes se centren sobretot en reindustrialització i transició ecològica, amb la voluntat d'incrementar molt la producció d'energia eòlica per fer front a l'electrificació que està vivint la nostra societat. Al sud, treballadors de parcs naturals catalans adverteixen que la crisi de personal posa en perill la conservació de la biodiversitat. Els sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals i una gestió política que dificulta la protecció d'espais naturals, com és el cas del Cadí Moixeró a Cerdanya, però també del Pedraforca i de Montserrat. I avui tornarem a estar pendents del cel, per tant, us deixem amb la previsió del temps.
5: Bon dia. S'acosta un sistema frontal a Catalunya que ens portarà un canvi important de temps marcat per xàfecs i tempestes, però serà a la tarda. Al matí augmenta la nuvolositat amb possibilitat de precipitacions febles a l'oest del territori. I com ho he dit, la inestabilitat es reforça a la tarda i al vespre a l'Alt Vallespí i a la Cerdanya i es desplaça d'oest a est, bufa la tramuntana o el gregal. I les màximes són conforme a les normals de temporada, 18 al Coll de la Quiana, 20 a la Torre de Querol, 19 a Prats de Balaguer, 23 a Taurinyà, 25 a Rigardà, Nefiac i Sant Hipòlit, 24 a Tui, 23 a Capdeviara, 26 a Reiners i 21 a La Manera. És a l'Alba i Espí on plourà més. Es preveu uns 37 litres per metre quadrats entre les 2 del migdia i mitjanit, amb una forta caiguda cap a les 8 del vespre. Avui a Sant Clotilde, ho sé, us ho vaig dir ahir, però això depèn dels santorals, i Santa Rut. És el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents de l'Agressió.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels,

com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada, els teus ulls són profunds.

com el silenci de la nit dels hotels. La teva veu callada

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Yeah, man's never hot.

dels pastors, vigilant el seu ramat, guardaria com un regal tot el que fa mal, tant és bonic. Jo guardaria també un matí

0: els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Catalunya amb Mireia Plana. Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Catalunya, Principat, o la comunitat autònoma de Catalunya, amb Andorra segurament és comunitat on la llengua catalana és la més protegida. Tot i així, hi ha alguns atacs?
1: Sí, aquests atacs, a més, d'uns anys cap aquí, d'uns anys ençà, el que estem veient és que, diguem, s'ha invertit el discurs. És a dir, des de tot el que va passar doncs, amb el procés independentista, hi ha hagut com un rebrot de l'anticatalanisme i aquell discurs que abans era nostre, ara és seu. És a dir, els atacs venen sobretot pel fet de dir que el català és una llengua imposada, que l'espanyol està sent arraconat, que a més els parlants espanyol estan sent vexats i perseguits pel fet de parlar espanyol. És a dir, justament al contrari, ens han segrestat el discurs i ells són ara, resulta, els paladins de la llibertat i nosaltres som els que perseguim els nazis, fins i tot ens han dit nazis, i perquè imposem el català. Nosaltres no imposem el català, el català és la llengua pròpia oficial de Catalunya. I per tant és evident que el que fem és defensar-nos d'aquests atacs que des de l'any 2017 cap aquí s'han recrudit de manera molt important.
0: La llei del 25% o la voluntat del 25% de castellà també és considerat com un atac?
1: És evident que és un atac des del punt de vista que són els jutges els que han entrat a decidir quin és el sistema educatiu que ha de regir Catalunya. I això és evident que no són els jutges que ho han de decidir. Això ho ha de decidir la comunitat educativa, ho han de decidir els mestres, i posar percentatges a les llengües és absolutament absurd, perquè amb llengües no hem de parlar d'igualtat, en tot cas hem de parlar d'equitat. I el castellà parteix d'una situació social molt més privilegiada que el català. I per tant, per aconseguir l'equitat entre les dues llengües oficials a Catalunya, és evident que s'ha de primar la defensa del català en tots els àmbits. Per tant, és evident que l'atac aquest contra l'ensenyament és un dels atacs més ferotges que hem rebut en els darrers temps i que, evidentment, doncs, Plataforma per la Llengua és on posem més èmfasi, un dels punts on posem més èmfasi per defensar l'ensenyament del català des dels infants fins a la formació professional.
0: Parles justament d'educació. La presència del català en els patis, per exemple, ha baixat molt.
1: Sí, ha baixat molt i per això diguem que s'ha com invertit la situació. Fa 40 anys, 30 anys, el català es parlava als patis i a vegades no es parlava a les aules. Ara és al revés. El català es parla molt poquet a les aules, però és que al pati no es parla. Per què? Perquè els referents culturals i d'oci de la mainada han desaparegut. I per tant nosaltres també el que estem insistint molt és aconseguir aquests referents culturals a través dels videojocs, a través de les xarxes socials, a través de l'oci a internet, bàsicament, que és on avui els nens tenen els seus referents, i poder crear aquests punts de cultura, punts de contacte, perquè els nens s'hi sentin identificats i recuperin el català com a llengua de joc i com a llengua d'oci. I per això també estem treballant a reintroduir el català a l'esport de base, vull dir, en tot allò que representi oci, és a dir, que el català no sigui només la llengua acadèmica, i que també ho ha de ser, que també ha baixat bastant, però que no sigui només la llengua acadèmica, sinó sobretot que sigui la llengua social, la llengua d'ús en l'oci i en les estones de lleure de la mainada.
0: A nivell del govern actual, s'ha creat una conselleria de política lingüística que fins ara no n'hi havia. Quina conseqüència té?
1: Per nosaltres, la creació d'una conselleria, en principi, podria ser una bona notícia, però si aquesta creació no va acompanyada d'un pla real, d'un pressupost real per aplicar mesures reals, doncs no té gaire sentit. És cert que aquesta conselleria, amb aquest conseller Vila, també ha aprovat el Pacte Nacional per la Llengua. El Pacte Nacional per la Llengua, Plataforma per la Llengua, ens hi hem adherit perquè és la vegada que més diners s'inverteixen en qüestions de llengua. Però, de moment, tot és paper. Cal veure si tot això s'aplica. Nosaltres estem amatents a fer un seguiment de l'aplicació d'aquest pacte i de les accions que aquesta Conselleria de Política Lingüística pugui fer, que de moment encara no hem vist gran cosa. Sí que és cert, per exemple, que han posat ara ja més diners al Consorci per la Normalització Lingüística per l'ensenyament del català, però de moment poques coses més hem vist i, per tant, estem amatents a veure si realment la creació d'aquesta conselleria i la redacció i posada en pràctica d'aquest Pacte Nacional per la Llengua representen un avenç en l'ús del català o no. Ho veurem en els propers mesos.
0: L'altre tema que seria important, encara que el món està canviant i la xarxa social som molt present, és els mitjans audiovisuals públics. Cada dos per tres, o com a nord català, sento paraules castellanes, entrevistes en castellà, que per nosaltres, catalans del nord, és llengua estrangera.
1: Sí, TV3 ha fet una davallada en un dels seus pilars fonamentals de la seva fundació, que és la defensa i la protecció de la llengua catalana. Perquè no solament des d'un punt de vista lingüístic, com tu molt bé has dit, sinó també des d'un punt de vista cultural. És a dir, TV3 era un generador de referents culturals, que dèiem abans, no? Moltíssima gent de dins i de fora de Catalunya ha après a parlar català, doncs, per exemple, amb Bola de Drac o amb sèries com Les Tresines o com Plats Bruts, no? I això, doncs, TV3 durant molt de temps ho ha deixat de fer, fins i tot el canal juvenil, infantil i juvenil es va afeblir fins a un punt pràcticament de la desaparició. Sembla que això ara s'està reprenent. Evidentment, nosaltres ens alegrem que això sigui així, però encara falta molt terreny per córrer, perquè TV3 ara encara continua tenint referents culturals que són fora del marc català, que hauria els nostres referents han de ser a Catalunya, com havien estat, per exemple, amb l'Àngel Casashow i d'altres programes que es feien amb referents culturals catalans, nord-catalans, valencians, balears, algaresos o andorrans, i recuperar aquesta força d'una llengua de 10 milions de persones, però sobretot d'una comunitat cultural que compartim elements comuns.
0: El català a Europa, com ho tenim?
1: El català a Europa ha de ser una qüestió bastant de caramboles polítiques. És a dir, moltes de les excuses que ara estan posant estats, que a més, en un principi s'havien mostrat favorables, però que en guanyar doncs, partits d'extrema dreta en alguns països, doncs ara s'han fet enrere, és una qüestió purament política. És a dir, no hi ha cap argument tècnic que privi el català de ser llengua oficial a Europa. És una qüestió purament política i, per tant, aquí nosaltres estem pressionant amb força l'estat espanyol perquè defensi aquesta oficialitat del català a Europa, perquè ens comportarà tot un seguit de beneficis a tota la comunitat catalanoparlant, que no es limiten solament a parlar català al Parlament Europeu, sinó que van més enllà en temes com l'etiquetatge de productes alimentaris o farmacèutics en català, com la presència del català en els programes Erasmus, etcètera, etcètera. Vull dir que realment això és una qüestió política i aquí entra molt l'habilitat i sobretot la voluntat de l'estat espanyol, bàsicament, de fer que això sigui una realitat.
0: Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Catalunya, amb Mireia Plana.

0: Radio Arrels, a Elna, 95.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Som llestats de vos parlar de calques expressions que fan al·lusió a una xifra. Per això, avui evocarem anar de 21 botó i la frase 7 senalles, 14 anys. Una senalla és un cabàs i un bon cabàs normalment té dues anses. La frase 7 senalles, 14 anses és d'una lògica implacable. De fet, serveix per validar un càlcul. Per exemple, quants convidats esperem? 8. I nosaltres dos fa 10. I bé, s'han fet 10 cremes catalanes, 7 senalles, 14 anses. Direm a qualcú, Faba, avui vas de 21 botó, per assenyalar-li que heu remarcat que s'havia mudat. Hauríeu pogut dir, Faba, avui t'has posat la camisa de menjar fideus? L'expressió vindria d'un antic uniforme en el qual hi havia un gros pitral on hi havia tres rengles de grossos botons daurats formats per 7 botons cada rengle, o sigui, un total de 21. Aquest llampant uniforme era el màxim lluïment de l'època i la seva visió enlluernava la gent. El més estrany de la fórmula és que botó no és el plural, no es diu de 21 botons, sinó de 21 botó, encara una extravagància de la nostra llengua.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Bon dia, és dijous 4 de juny i escolteu Radio Arrels. Irídia i Òmnium Cultural recorren a l'Audiència Provincial de Barcelona el cas de tortures que les germanes Serra van patir a la comissaria de Via Laietana de Barcelona. La Fiscalia va reconèixer el passat mes de març que Blanca i Eva Serra van patir tortures, però va arxivar la causa al·legant que no tenen autor conegut. Sònia Olivelles, coordinadora de litigis estratègics d'Irídia.
7: Tant la Blanca com l'Eva havien patit tortures en context de crims de lesa humanitat, per la repressió franquista, per la seva militància política i per raó de gènere, però que la Fiscalia, en primer lloc, efectivament reconeixia aquestes tortures i, per tant, que hi havia un delicte, la fiscal el que feia era dir que això ho enviava a un jutjat, que és el que ha de fer quan reconeix que hi ha un delicte, però que li demanava al jutjat que ho arxivés per falta d'autor conegut. Això és el que va passar. Ara, aquest expedient de la fiscalia, aquest decret, ja ha arribat al jutjat i el jutjat ha fet el que li demanava la pròpia fiscalia. El que hem fet és interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió perquè, efectivament, la fiscalia no va fer cap diligència per identificar l'autor. Però això no vol dir que no es pugui identificar.
6: Aquest recurs arriba quan tant les militants Blanca com Eva Serra ja han mort, però la família i les entitats mantenen la lluita.
7: La Blanca, ella la voluntat que tenia era de tirar endavant des de l'inici que va posar la denúncia on nosaltres l'acompanyàvem. Ella ho feia per ella i per l'Eva, però sobretot ho feia per tota la societat, no? I per ajudar a trencar aquesta impunitat. I per tant, el mandat que a nosaltres ens ha quedat és continuar endavant la seva lluita i tirar endavant aquest procediment.
6: I canviant de tema, perquè la regió Occitania ha aprovat 176 projectes locals a Catalunya Nord pels quals invertirà en total 4 milions d'euros. Aquests projectes inclouen la renovació del molí antic de Vilanova de la Ribera, la instal·lació de calefacció de pèl·lets a equipaments municipals de Saorra o l'envelliment del centre urbà d'Er. Tot i aquesta inversió, Catalunya Nord no ha sortit beneficiada dels grans projectes de transició energètica, pels quals la regió invertirà més de 500 milions d'euros en els propers anys. Aquests projectes se centren sobretot en reindustrialització i transició ecològica, amb la voluntat d'incrementar molt la producció d'energia eòlica per fer front a l'electrificació que està vivint la nostra societat. Al sud, treballadors de parcs naturals catalans adverteixen que la crisi de personal posa en perill la conservació de la biodiversitat. Els sindicats denuncien plantilles insuficients, pèrdua de professionals i una gestió política que dificulta la protecció d'espais naturals, com és el cas del Cadí Moixeró a Cerdanya, però també del Pedraforca i de Montserrat. I avui tornarem a estar pendents del cel, per tant, us deixem amb la previsió del temps.
8: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlleu i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlleu i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
4: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
2: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
6: Cada mes obrim una finestra a l'Àsia des d'aquí Ràdio Arrels i per això podem saludar el Josep Solano. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Aquesta setmana volem parlar de la recent visita de Donald Trump a Pequín, una visita que ha sorprès bastant perquè Trump havia construït bona part del seu discurs polític precisament en contra de la Xina. Josep, què anava a buscar realment Trump?
9: Sobretot estabilitat. Més que grans acords històrics, Trump necessitava transmetre calma als mercats i a les grans empreses nord-americanes després de tots aquests fronts oberts que té el món actualment. I això ja explica bastant bé el moment actual que tenim. Fa uns anys era Washington qui pressionava Pequín des d'una posició de força molt clara. Ara, en canvi, els Estats Units arriben a la Xina intentant evitar més tensió comercial, més incertesa econòmica i més problemes per les seves pròpies multinacionals.
6: Clar, és que no estem parlant d'un president qualsevol. Al final, Donald Trump va ser qui va començar aquesta gran guerra comercial amb Xina.
9: Exacte, així és. I això és el que dona tanta càrrega simbòlica en aquesta visita. Durant el seu primer mandat, ara potser ja no ens recordem, però Trump va ser qui va imposar arancels massius sobre productes xinesos i va convertir la relació amb Pequín en l'eix central de la seva política exterior econòmica. La idea era reduir la dependència dels Estats Units respecte a la indústria xinesa i pressionar a Xi Jinping en comerç, tecnologia i propietat intel·lectual. Amb el mandat de Biden, els demòcrates no canvien del tot aquesta línia, però sí que la fan una mica més previsible i menys agressiva. Però quan Trump torna a la Casa Blanca aquest segon mandat, doncs ja ho hem vist, torna a fer de les seves i recupera ràpidament aquest mateix discurs.
10: Aquest mateix discurs amb uns nous aranzels, allò que ell va dir que era el Liberation Day, no?
9: Exacte. El dia de l'alliberament, que va ser presentat gairebé com una nova ofensiva econòmica contra la dependència industrial dels Estats Units respecte a la Xina, no? Trump parlava de recuperar la indústria nord-americana, de protegir sectors estratègics i reduir la influència econòmica xinesa als Estats Units. Era un missatge molt potent de cara a la política interna nord-americana, de cara al votant de Donald Trump, sobretot per sectors industrials i electorals que creuen que la globalització va ser una pèrdua de poder econòmica pels Estats Units.
10: Després la realitat és una mica més complicada, no?
9: Sí, és bastant més complicada, perquè una cosa és el discurs polític i una altra cosa és com funciona realment l'economia mundial. Els nous aranzels que va fer Trump van generar tensió, però també va provocar nerviosisme als mercats i preocupació dins de moltes multinacionals nord-americanes que continuen encara molt vinculades a la Xina. I aquí apareix la gran contradicció d'aquest viatge. Washington vol competir estratègicament amb Pequín, però al mateix temps continua depenent enormement de la seva capacitat industrial, de la seva capacitat tecnològica i de la seva capacitat comercial.
10: I això ho vam poder veure una mica amb qui acompanyava Trump a Pequín.
9: I tant, totalment, perquè la delegació que vam poder veure no era només política. Com vam poder veure a les imatges, tothom, a les notícies, hi havia l'Elon Musk, Jensen Huang d'NVIDIA, el Tim Cook d'Apple i molts d'altres. I això és molt revelador, perquè aquestes empreses, aquestes grans empreses dels Estats Units, representen exactament aquesta contradicció actual que tenen els Estats Units. Políticament parlen de desacoplament, però econòmicament moltes d'aquestes grans multinacionals continuen necessitant la Xina. Tesla, de l'Elon Musk, per exemple, depèn enormement del mercat xinès. Apple també. NVIDIA també necessita continuar operant allà per mantenir la seva escala global. Per tant, té un discurs polític cada vegada més dur, suposo que per consum intern, però al mateix temps té unes empreses que no poden permetre's el luxe d'una ruptura real amb la Xina. La imatge de Trump presentant els grans directius nord-americans davant de Xi Jinping gairebé com una delegació que demanava estabilitat econòmica va donar la volta al món.
10: I enmig de tot això hi ha Taiwan.
9: Exacte, hi ha Taiwan. A banda del tema econòmic, probablement aquest va ser l'altre punt sensible de tota la relació entre les dues potències i en el que Trump va mostrar molt clarament la seva feblesa. Xi Jinping va aprofitar la visita per tornar a recordar que Taiwan és una línia vermella absoluta per a Pequín. I això, doncs, no és un discurs nou. El que sí és nou és el context, perquè Trump va evitar entrar en una confrontació directa sobre aquesta qüestió. No va discutir-li absolutament això. Fa només uns anys, no només amb Biden, sinó amb Donald Trump mateix, el president nord-americà era molt més agressiu. Ara Washington sembla molt més prudent i la Xina això ho interpreta com un senyal que els Estats Units tenen menys marge, per sostenir tensions simultànies amb la Xina, amb Rússia, amb l'Orient Mitjà, amb Iran, i amb la guerra tecnològica al mateix temps. Vull dir, té masses fronts oberts com per posar-ne un altre més, no?
10: Estem comentant la visita de Trump a Pequín amb el Josep Solano, que és corresponsal de diversos mitjans a l'Àsia. I, Josep Solano, de fet, hi ha la sensació que avui la Xina juga com amb més calma que la que té Washington, no?
9: Sí, aquesta és probablement una de les grans imatges de la cimera. Mentre els Estats Units apareixen sovint reaccionant a múltiples crisis simultànies, veiem doncs Iran, veiem doncs els països àrabs, veient a Ucraïna, veient la seva influència que va tenir a Venezuela, etc etc. Pequín intenta transmetre una imatge de paciència, d'estabilitat, de control del temps polític, i el president xinès és molt mesurat i sembla tenir tot sota control. I això és molt important. La Xina vol transmetre la idea que el temps juga al seu favor. I això també es veu molt a l'Orient Mitjà.
10: De fet, la cimera s'havia de celebrar abans, no? Però es va com ajornar pel conflicte a l'Orient Mitjà?
9: Sí, exacte. Es va originar, o sigui, es va posposar per tot el tema de la guerra amb l'Iran. Perquè avui la Xina s'ha convertit en un actor que és molt important en la política energètica global. Veiem que mentre Washington continua molt condicionat per la seva relació amb Israel i amb les seves tensions amb Iran, el que ha fet Pequín ha estat anar construint relacions bastant pragmàtiques amb totes les parts, amb Teheran, però també amb les monarquies del Golf Pèrsic. I això li dona una capacitat de maniobra diplomàtica cada vegada més gran. La coincidència d'aquesta visita amb la relaxació parcial de les tensions a l'estret d'Hormuz i que ara mateix doncs, no hi ha la guerra, reforça precisament aquesta idea. Avui l'estabilitat energètica mundial també depèn, i en molt bona mesura, de la capacitat de la Xina de parlar amb tothom.
10: I a l'Àsia com es viu aquest nou equilibri entre Washington i Pequín?
9: A l'Àsia, molta gent i molts països ja assumeixen que la Xina és el gran centre econòmic inevitable del continent, sense cap mena de rival. Fins i tot països molt pròxims als Estats Units, com ara Japó o Corea del Sud, continuen molt vinculats a l'economia xinesa. No vol dir políticament, però sí econòmicament. De fet, hi ha molta desconfiança estratègica al Japó, per exemple, que té moltíssima desconfiança amb la Xina. Però sí que entenen que desacoplar-se completament de la Xina és pràcticament impossible. I ara mateix Europa comença a descobrir ara aquesta mateixa realitat.
10: Va tard a Europa a descobrir això?
9: Una mica sí, però això sempre passa amb Europa. No és que ara que arribem tard a les coses. Durant anys, Europa va veure la Xina sobretot com un lloc on deslocalitzar empreses i treure profit. Un enorme mercat també per poder vendre i una oportunitat.

0: buscant costos més baixos i accés a un mercat molt més gran. I ara Europa descobreix que fins a quin punt això ha accelerat també la capacitat industrial xinesa. Sincerament, no sé què esperaven que es produís.
1: Josep Solano, quina conclusió en treus de tot això?
0: Doncs diria que aquesta visita resumeix bastant bé el moment internacional actual que estem vivint. Els Estats Units ara mateix continua sent, de moment, la gran potència militar del planeta, però cada vegada més els costa més transformar aquest poder en capacitat política i econòmica real. I la Xina això ho sap perfectament. Sembla que, com dirien alguns periodistes esportius, que hi hagi un canvi de cicle. I per això la sensació final és que Trump ha anat a Pequín a buscar estabilitat econòmica i tranquil·litzar els mercats, mentre que el president xinès aprofitava la cimera per demostrar una altra cosa, que avui Washington també necessita negociar amb Pequín des d'una posició molt més debilitada que fa només 5 anys.
1: Aquestes explicacions ens les ha fet Josep Solano des del Japó. Ell és corresponsal per diversos mitjans de comunicació a tota l'Àsia i fa una col·laboració amb Ràdio Arrels, doncs, un cop al mes per explicar-nos una mica què passa en aquest cantó del món. Josep Solano, moltes gràcies per atendre'ns un mes més.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Radio Arrels.
2: Cada dijous en aquesta hora a Radio Arrels tenim cita amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Iu, vols fer alguns comentaris arran d'una imatge que es pot veure encara a internet. És el País Valencià, on es veu clarament un policia intervenint al curs d'una manifestació i que empeny molt violentment fins a fer-la caure una manifestant que estava d'esquena sense absolutament cap gest agressiu, és a dir, una agressió evident per part del policia contra aquesta manifestant.
3: Sí, jo vull a partir d'això que, bon, s'ha comentat, encara hi ha gent quan defensat l'estat espanyol, dient que tenia per res de fer al mig del camí, eh? Bo, si cada vegada d'una manifestació ets al mig del camí sense fer res i que te tiren a terra així, bon, en fi, aquestes defenses són encara més, jo diria, inadmissibles que el que ha fet l'inadmissible del policia. Però jo voldria fer reflexions més enllà d'això, perquè tothom han condemnat, hi ha hagut comentaris i encara n'hi haurà durant qualque dia i després se descuidarà això. Però, per exemple, jo vull dir que aquestes violències que se passen aquí amb les policies a València, les policies nacionals, van passar exactament de la mateixa manera, d'una manera encara més violenta, durant el 1 d'octubre, per el dia del referèndum, únicament per deixar votar un referèndum que finalment, al final, haguéssim pogut dir té pas cap valor, no? Podíem fer això. Ah, no, aquí calia matxacar, i aquí també cal matxacar. I, per exemple, quan se va passar a Catalunya, me sembla que globalment poca gent fora de Catalunya, de l'estat espanyol, va atrapar que això era excessiu, no? Alguns, segurament. Encara molts altres van dir a por ellos, aneu a por ellos, no? Això era interessant, aneu per ellos. I això tothom sap dins la història, que cada vegada que deixes fer una cosa així, finalment la gent venen per tu també. Eh? Venen per tu també. És la famosa frase, van venir a buscar els comunistes i me vaig callar. Van venir a buscar els jueus i me van callar. Van venir a buscar els gitanos i me van callar. Van venir a buscar els jueus i me van callar. I avui me venen a buscar en això i a ningú per me desvendre. És exactament la mateixa cosa, veus? I això val per l'estat espanyol, val per l'estat francès, val per moltes coses. Cada vegada que hi ha agressions així gratuïtes per una policia, que normalment té de fer la policia, però sense fer aquestes agressions, si vol, és que hi ha la voluntat d'un estat de matxacar la gent. I dels matxacar pels de fer callar. Encara que el que diuen, per exemple, tant el dia del referèndum com avui a València per defensar l'educació pública, són coses que tothom tindria de ser d'acord, no? Encara que pots dir, no, jo som contra la independència, però la gent pot votar. Veus? I aquí també, qui a València pot ser en contra normalment de l'educació pública? Sí, n'hi ha, segurament, eh? Els que posen els seus nens dins de l'educació privada cara i de l'Opus Dei, però normalment són coses que tenen de fer unanimitat, callar, si et passa. I bé, no. Posen gent amb, finalment, la voluntat, o ells tenen dins del cap, perquè se senten pas que els hi han dit que ho poden pas fer, això, que cal matxacar la gent per acabar amb això. I per acabar amb què, finalment? Amb la reivindicació d'autonomia, de llibertat, amb la reivindicació d'una bona educació per tothom, perquè una bona educació per tothom és rendre la gent crítica, és rendre la gent que comprenen que poden ser matxacats o poden ser manipulats o poden ser manipulats per ideologies extremes. I jo crec que tot això és pas un azar. És pas un azar. Passa quan hi ha que se passen, jo diria, com aquell policia. Però si s'ha passat aquesta persona és perquè sabia que ho podia fer. I si pas el que li passarà, segurament pas gran cosa. I pot passar dins d'alguns mitjans per un heroi, quelque part. El que ha fet està molt bé, finalment. I això vol dir que tothom tindria, i ja està dins del marc de l'Europa, tothom tindria de protestar contra això, perquè a un moment donat, els que se callen seran víctimes d'això, d'una manera o d'una altra. Perquè què significa aquestes coses? És que anem caminant cap a règims autoritaris, no? Hi ha molta gent al dia d'avui que pensen que situacions complicades com podem tenir al dia d'avui no se poden arreglar que per règims autoritaris. Sempre això ha passat pel cap de la gent en períodes de crisi, no? I cada vegada això s'ha acabat mal, molt mal, sense resoldre res. Hi ha pas cap exemple que un sistema brutal haguessin pogut resoldre qualcom. Potser dins d'un primer temps sembla que pot funcionar i després tot això s'acaba i s'acaba amb repressions, amb drames, sovint, i hasta amb coses indefinissables. No? I aquí estem, aquí, i ben entès, dir l'estat espanyol que munten les regions les unes contra els altres, hi ha hagut valencians que han estat per defensar el que se passava a Catalunya, però pocs, se passa la gent. I ara pateixen exactament la mateixa cosa, sense cap raó, res. La raó existeix. Això es passa pas per azar. És perquè hi ha la voluntat de fer callar la gent per la força. Jo soc treballat a València, m'interessa molt això i ho som ben mirat. D'una manera manifesta, hi ha manifestacions molt importants i molt respectuoses i que se fan en català, si vols, en valencià, però és la mateixa llengua. Se fan pas en castellà. Això també és. Aquests policies nacionals matxaca gent que parla en base al català. Això els sembla molt bé. Veus? I tot això, per exemple, em sembla que tindria de generar moltes protestes, una voluntat de la premsa, dels intel·lectuals, dels pobles, dels sindicats, tot això, punt d'una rebutja total i amb una anàlisi que és pas una anàlisi, el fet d'un policia, és el fet d'un estat del moment, del poder, de la societat, on hi ha una lluita, crec, feroç, entre dues concepcions del poder, el poder autoritari, marcat per partits que tenen molt vots i que poden tenir la majoria en un moment donat, i els altres que busquen amb llur diferència, perquè la gent que són democràtics poden ser de dreta, poden ser d'esquerra, poden ser del centre, poden ser de qualsevol, però tenen d'entendre tota aquesta gent que cal trapar un unió entre els democrats per lluitar contra això. Si no, arribarà d'una manera quasi automàtica aquests partits autoritaris, no? Amb ideologies d'extrema dreta que volen fer callar la gent, finalment. Els pots fer callar amb la violència, com aquí, els pots fer callar amb mentides, els pots fer callar amb fent un relat completament fora de la veritat, que cal, en cap d'un moment ningú sap on és la veritat. I sabeu el que deia l'Anna Arendt? A partir del moment on la gent sap en pas on és la veritat del fals, podem distingir la veritat del fals, tot és possible com a manipulació i com a intervenció de gent que volen un autoritarisme o una tirania. I me sembla que aquest gest del policia és pas únicament un gest d'un imbècil, és el producte d'un ambient del moment.
2: Un ambient del moment, en el cas de l'Estat espanyol, cal dir, tanmateix, que el govern de l'Estat espanyol és d'esquerres i cal dir també que a l'Estat francès aquest tipus de violència policial es veu també molt sovint. Les estadístiques, ho hem controlat, doncs diuen cada cop més, i això amb governs de centre-dreta o fins i tot també socialistes en el passat. Vull dir que sí. No la responsabilitat és sempre de la dreta o de l'extrema dreta governamentals.
3: Ben entès. Perquè això s'ho pot explicar de moltes raons. La primera cosa és que hi ha una infiltració de les idees dins tot el corpus de l'Estat, d'una manera o d'una altra. És això que és complicat. I precisament la policia sovint que ho té complicat d'una manera, i és manipulada també per aquesta ideologia. És evident, tothom sap que, per exemple, de l'Estat espanyol sovint és fàcil de veure perquè hi ha encara uns cossols, és a dir, ja són primers que cossols de franquistes, però a França hi ha segurament, d'una manera o d'una altra, una influència d'això, que és, pot ser individual, pot ser sindicalista, pot ser amb grups, i encara que la voluntat d'un govern sigui al contrari, acaba finalment funcionant això. Com se passaria si a un moment donat hi havia veritablement problemes de revoltes d'extrema dreta? Com reaccionarien algunes persones? Això us ho podem demanar i podem fer hipòtesis prou negatives. Ja ho veurem, o espero que ho veurem pas, però podem fer hipòtesis molt negatives. D'una manera o d'una altra.
2: Algunes xifres, justament, i ho escapen, xifres que s'han interessat al vot dels funcionaris i dels funcionaris de policia a l'Estat francès. Doncs s'ha detectat un augment considerable del vot per l'extrema dreta entre els funcionaris de policia. Això és segons una enquesta del setembre del 2024.
3: Sí, és el que deia al principi, quan, per exemple, un d'aquests partits, perquè sempre fan període en la història, diuen hi ha una crisi, hi ha un problema, els problemes són sovint reals, però a partir d'un problema real, el problema és aguditzat, és vist únicament dins d'una focalització en contra de la gent, busquen responsables del problema, que són gent diferents, poden ser a l'edat mitjana eren jueus, d'altres temps han estat d'altres persones, i ara són gent que diu l'estrangers, no? Que sovint són pas cambrers d'estrangers, però en realitat això és únicament una manera de manipular la gent i dels de fer, si voleu, tenir odi contra persones que sovint hi són barbares, no? Perquè és evident que això és això que al principi fa que els problemes s'aguditzaran. Perquè quan penses únicament solucionar en dient cal eliminar aquesta gent, perquè és això que se diu d'una manera o d'una altra, no? Socialment, moralment, els posant de fora, com encara que sigui totalment ni suetable ni possible, tot això fa que gent que tenen aquestes dificultats i que comencen a pensar únicament com una tribu, entre ells, bé, tenen una persuasió total, que és l'únic camí. I en realitat, si tenien una perspectiva històrica, sense ideologia, únicament una perspectiva històrica que tothom pot tenir menys els que veuen únicament les coses d'una manera extrema. La perspectiva històrica els demostra que aquest camí sempre acaba mal. I, però la perspectiva històrica, clar que no la tenen, no la volen tenir. I que tota la manipulació, les excuses, la culpabilització és feta per amagar la veritat de lo que ha estat el passat i de lo que és el present i de lo que pot ser el futur. No? Perquè al principi de la postverité, ara ho veiem amb els discurs d'en Trump, de tota aquesta gent, tot és fet perquè mai la veritat, l'estat veritable de lo que se passa, sigui percebut com tal per la gent que escolten, per la gent del poble. És cada vegada un relat, cada vegada més, jo diria, absurd per rapport a la realitat, a la veritable realitat. És un relat per fer por, és un relat per dir, per fer por i dir, jo tinc la solució. I tant fer por, doncs, una emoció molt negativa, que fa que la gent si tinguin poca capacitat de reaccionar. Quan tens por, com vols reaccionar? Per exemple, tota aquesta gent que van tenir por perquè els van fer por de la independència de Catalunya, com podien reaccionar, si voleu, contra les brutalitats de policia el 1 d'agost? I tota aquesta gent que els hi poden fer por en dient l'educació ara és una cosa que va pas bé, serveix pas en res, fan... com podran reaccionar, si voleu, diran aquesta mestra jubilada que feia al mig del camí, no? I finalment la policia bé, ha tingut raó. I comença així, eh? Però l'hagués pogut matar, aquesta dona. Si hem vist les imatges, i forçosament un dia o altre passarà això. Esperi que no. Però el to és pas de calma o de concertació amb això. Al contrari, cada vegada el to se posa més violent. I amb matisos diferents d'un estat a l'altre, tenim, si voleu, la mateixa cosa.
2: Una crònica, doncs, molt preocupada avui, Iu Escapa. Et retrobem la setmana entrant, dijous, a la mateixa hora, i recordem també que podem escoltar les teves cròniques igualment a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
3: Bon dia, fins una altra. Adéu.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arre d'Història con Flinkenigú. La nostra darrera cita insòlita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprégnar-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història con Flen Canigó.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.

0: Ràdio Arels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: La vostra rúbrica musical cada dia a Ràdio Arrels és el disc de la setmana, on presentem un grup o un cantant diferent cada setmana. I aquests dies el duet a l'honor és Koeman, i per això tenim el Gerard Alcubé amb nosaltres. Gerard, la composició a nivell musical, qui és que la fa? Doncs em deies abans que a nivell de la lletra ho portava més aviat l'Emili, i que tu potser ho feies més els arranjaments i tot això, i la música.
3: Sí, tens raó, que parlava més de la... M'has preguntat per la lletra i ja t'ho he portat cap a tot, no? La música és una mica el que et deia. La música, i si puc aprofundir una mica més, nosaltres ara tenim un estudi de gravació a casa, que per cert es diu Estudis Wembley, també lligat amb el nom de Koeman i tot això. Llavors ara gaudim de molt de temps, perquè quan tu vas amb un estudi, amb un productor, és molt xula l'experiència i és molt enriquidora, però al final té un cost econòmic i tens els dies que tens. Ara tenim molt d'espai i molt de temps per experimentar. Llavors musicalment, mira, t'ho extenc una mica. Nosaltres quan estem creant ara, el que fem és partir d'una base rítmica que creem nosaltres mateixos, no? O sigui, agafem unes influències i diem, volem que això soni amb aquest beat, amb aquest ritme. Llavors anem construint de baix cap dalt. Comencem amb una base rítmica, comencem a afegir elements harmònics i tal, d'allí traiem una bona melodia o que creiem que és bona, i d'aquí ja hi sumem la lletra després, no? Llavors ara és el que et dic, actualment els papers estan difuminats i ho fem tot entre els dos, i la nostra manera de treballar és aquesta. Antigament, com que teníem estructures més rígides, doncs el bateria posava la seva part, el guitarrista la seva, el baixista, no? I ara tenim aquesta llibertat de fer això.
2: La producció, doncs, la feu tota vosaltres?
3: Sí, jo el que et deia fa, t'ho vaig dir en una altra ocasió, nosaltres hem passat per diversos productors al llarg del projecte Koeman. Ens ha produït Manu Guix i Roger Rodés, ens ha produït el Miqui Puig, i això ens ha enriquit molt perquè estàvem definint el projecte, no? O sigui, nosaltres veníem d'un format diferent i volíem fer una cosa nova, teníem clar el que volíem, però bueno, havíem d'anar provant, i ens anava molt bé tenir gent que ens donés punts de vista, gent molt bona, molt top, i això ens ha enriquit molt. Ara estem en una etapa en què més o menys ja tenim clar el que volem, i el que sí que estem fent és això, no ens està produint ningú per decisió pròpia i ens autoproduïm. Sí que és veritat que en algun moment no descartem implicar persones en aquest paper, perquè creiem que és enriquidor i perquè creiem que és necessari, però ara estem en aquesta etapa en què estem experimentant una mica pel nostre compte.
2: Això de la producció musical, ets més aviat tu, més aviat l'Emili, qui és que ho fa millor això? I com se us ha acudit de fer-ho vosaltres mateixos?
3: Clar, la part de producció musical, al final és un equip, això, perquè jo potser he estudiat més música, he fet música clàssica, he fet música moderna, i tinc bastanta teoria musical, i això m'ajuda molt a buscar ritmes nous, a saber quines harmonies van en cada lloc i tot això, però és que al mateix temps l'Emili té molta bona idea d'això, molta creativitat, i potser és un geni més natural, no? De dir, jo ficaria això sona bé, això no sona bé, i llavors potser diguem-ne que la veu cantant de dir, ara toca fer això, ara toca fer allò, la faig més jo, i la veu d'idees genials, de coses xulíssimes, doncs la té l'Emili, no? I va una mica en línia amb el que comentàvem també un altre dia, que l'Emili és potser més la part sentimental, la part creativa, jo soc la part pragmàtica, calculadora, i això també ens transmet a l'hora de treballar i a l'hora de fer produccions.
2: Ara presentarem la quarta cançó vostra de la setmana. Ja hem parlat de Formentera, de Dimarts i de Ferides, i ara presentarem la cançó 30. És una música que sembla parlar d'un noi que el 30 del mes ja no té res a la nevera. Parleu d'algú en concret en aquesta cançó?
3: Bueno, aquesta cançó també podem ser qualsevol persona, perquè aquesta cançó la vam fer quan ja estàvem als 30 i algo d'edat, a part del dia 30 de cada mes, que també ho diem, va una mica que arribes als 30 anys, no? I així com els nostres pares potser van tenir el camí ja bastant fet als 30 anys, les persones de 30 anys d'ara, molts, no, i nosaltres quan estàvem fent això tampoc era així, teníem un futur clar, ni teníem unes condicions estables, ni res, no? Llavors, sí, te puc dir que és una experiència meva personal, de l'Emili també, però és que jo crec que qualsevol persona de la nostra generació en algun moment hi ha passat, i per un moment hi ha tardat més a estabilitzar-se que anteriorment, no? Llavors, la resposta és aquesta, que sí, que és una història nostra també.
2: I potser cada cop més, fins i tot.
3: Tristament sí, que sembla que anem... I que cada cop sembla que es posarà més complicat, no? Per això et deia que al final és música alegre i poc feliç, però parlem de problemes, ja ho has vist, ruptures, retrobaments, i no arribem a final de mes, no?
2: I dins de la tornada dieu no, no, no, no vull llimona per sopar. Per què la llimona per sopar?
3: Aquesta frase la va posar l'Emili i quan teníem la maqueta i això, i jo tampoc ho entenia. Me feia la mateixa pregunta i tampoc li vaig preguntar mai perquè pensava, bueno, que fiqui el que vulgui, ell és el poeta. Però després, quan estàvem gravant amb el Miqui Puig, perquè aquesta la van fer amb ell, hi va trobar una explicació i la vaig trobar brutal. La llimona és l'última cosa que et queda a la nevera. O sigui, quan se't buida tot, només te queda la llimona per fer el gin tònic. Això vol dir que ja no tens res més a la nevera, no? La llimona per sopar és el símbol de la nevera buida i amb una sola llimona allà per beure't un gin tònic.
2: Doncs què et sembla si escoltem la cançó 30?
3: Perfecte.
2: Doncs va, 30 de Koeman.

0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. És la una.
1: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlleu i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlleu i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Els corrents oceànics es modifiquen amb efectes sobre el clima. Bon dia. El sistema climàtic de la Terra depèn en gran mesura dels corrents oceànics que actuen com a reguladors del transport de calor i nutrients a escala planetària. Entre ells, l'AMOC, que per en anglès Atlantic Meridional Overturning Circulation, és un dels més determinants. Aquesta gran circulació oceànica mou aigües càlides cap al nord de l'Atlàntic i retorna aigües fredes i salades cap al sud, mantenint un equilibri essencial per al clima de l'hemisferi nord. Avui, però, nombrosos estudis indiquen que aquest sistema podria estar debilitant-se a conseqüència de l'escalfament global i del desglaç accelerat de Groenlàndia, que aboquen grans volums d'aigua dolça a l'oceà i alteren la seva densitat. Els impactes potencials d'una alteració profunda serien globals i abruptes. A Europa es podrien registrar hiverns més rigorosos i estius més calorosos amb una major freqüència de fenòmens extrems. A l'Àfrica de l'Oest, la pèrdua de regularitat en els corrents marins podria accentuar les sequeres i posar en risc la seguretat alimentària de centenars de milions de persones. A la costa est dels Estats Units podria traduir-se en un augment addicional del nivell del mar i a escala planetària es veuria compromesa la capacitat dels oceans per absorbir diòxid de carboni, accelerant encara més el canvi climàtic.
5: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. El pintor Antoni Tàpies, un dels artistes més importants del segle XX, va venir a Ceret l'any 90 per la inauguració del mural que es pot veure a l'entrada del Museu d'Art Modern. Ràdio Arrels el va entrevistar i li va demanar quin era el seu lligam amb Catalunya Nord.
3: He fet visites esporàdiques, o sigui, viure-hi no hi he viscut dies seguits, però jo crec que està molt pròxim al nostre propi paisatge, no hi ha gaires copir, que diuen els francesos. Jo tinc una finca en el Montseny i treballo molt en el Montseny, a Catalunya, i veig que la vegetació és molt semblant a la d'aquí, també és... està ple d'alzines sureres, que per aquí també n'hi ha moltes, i en fi, el paisatge no s'allunya gaire del que jo veig normalment allà, amb aquesta corona del Pirineu que ens rodeja, que és tan... que no és una barrera per mi, sinó que més aviat és un pont d'unió amb nosaltres.
4: En l'entrevista que us ha fet Michel Field, en moltes ocasions heu expressat la vostra catalanitat. Constantment l'heu expressada per qualsevol motiu. Sempre hi surt aquesta catalanitat, no?
3: Bé, i surt pel motiu que he explicat ja a la televisió, i és perquè Catalunya és d'una certa manera. Si la història de Catalunya hagués sigut diferent, potser no m'atrauria tant. Però aquesta tradició tan fonamental que hem tingut per tenir un caràcter dialogant, per tenir aquest sentiment de llibertat individual i col·lectiva com a poble, el sentiment demòcrata, sobretot, és una cosa que està bé tan lluny en la nostra història i està tan arrelada en nosaltres que em sembla que és un model que encara és útil avui dia. Catalunya no és cap món de perfecció, naturalment, també tenim molts defectes, però almenys aquestes arrels crec que són bastant essencials i que van perdurant i que és interessant anar-les mantenint.
2: El pintor Antoni Tàpies, l'any 90, al Museu d'Art Modern de Ceret, l'artista va morir el febrer del 2012, tenia 88 anys. El museu li va dedicar la gran exposició de l'estiu aquell mateix any.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 4 de juny del 2021 es publica el disc Animalari Urbà. Es tracta d'un àlbum de diversos autors i és considerat el primer disc de música urbana per mainada en català. Es basa en poemes del recull Animalari d'Enric Larreula. Hi van participar 9 artistes dels Països Catalans, a més del cor de la Bressola. El disc va ser un encàrrec al grup En The Rock dels Amics de la Bressola. La producció va anar a càrrec de Loop Records i destaca la participació del grup The Tyets. Les il·lustracions van ser fetes per Duna Llobet i les fotografies per Jaume Quilés. El tema de cada cançó és un animal diferent. Al febrer del 2022, el grup The Tyets va presentar per primera vegada el disc en directe a Girona, acompanyats d'alumnes de la Bressola. Animalari Urbà va ser designat el millor disc de música familiar del 2021 als Premis de la Crítica de la revista En The Rock. I la cançó El ratolí, de The Tyets, va rebre el 14è Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada. Escoltem, doncs, ara El ratolí.

0: li va dir ben preocupada que hi deixaria la pell.
1: Fins aquí el ratolí de The Tallets del disc Animalari Urbà.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martine Bué, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

Els solnegrencs, que coneixen l'hora sols mirant les estrelles, saben? Ho saben perquè ho han après en el treball de la terra i de la mar, sota el sol coent? Que quan la vida ens guanya, tirant-nos dins el femer de la desesperació, 2 metres de corda i un bon cimal, tant fa de garrover com de figuera, o també la cisterna, que ja té ganxo i corda, ens fan tomar el coll i a l'altre barri no canten galls. Hi ha silenci, i el silenci no cria quimeres. El gran silenci és la fi. Hom es penja quan se n'adona que la vida ens es fa a mossegades i que les redempcions esperançadores no són més que una poalada d'aigua a la mar. El pou dels eucaliptus, un pou d'aigua bruta d'herbes i moscards, amb el coll tapat per una espècie de capelleta i sota l'olor intensa de 3 eucaliptus, s'hi penjaren 5 homes durant la guerra. Antoni Cornet, verdoler de la plaça. En Biel Jaime, pastisser. L'amo en Josep Torretes, coix d'una possessió del Pla. Don Mateu Pujol, capità mariner, i en Nofre Roses, soldat. Al Campàs, dins un cingle d'alta muntanya, hi trobaren el Sant Tomeu Gasparró, penjoi sagnat de 5 dies, revoltat de corps, sota un ullastre ajupit pel vent de llebeig. I en Nadal de Sons Verd, que hom recordi, ha estat l'únic que el despenjaren a temps per a tornar a prendre l'aire del Pla. No ho va provar més. En canvi, encara que es rompi la corda o el cimal a la primera vegada, sempre hi torna. Sol negre, de Baltasar Porcel, publicat a les edicions 62.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
4: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Et tressut, tu, Miquel?
3: No massa.
4: Doncs, si no et gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
3: Evidentment.
4: Com t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser?
3: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
4: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
3: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i al camp hi havia porcs, i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
4: Sí, el porc, els porcs, a cada casa n'hi devia bé, i perquè justament el fet de fer charcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any i devia ser, en fi, era segur un aport de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes relacionats amb la matança, doncs al moment en què se mata el porc, i amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
3: És un objecte de fusta, així com corbat.
4: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català, quan penges una...
3: Sí, com un
4: penja...
3: una perxa.
4: Una perxa, exactament, una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que doncs, té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de si pots com dir, de...
3: Sí, està com tallat i fa... Com que
4: sí, un arrest, si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la biga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. I llavors se podia obrir i buidar i etc, fer tot el treball de la matança.
3: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure,
4: sí,
3: tota la,
4: sí,
3: carn.
4: Sí, això eren les potes de darrere que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
3: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
4: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això com un porc a fer mitges.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Ens trobem a l'estudi de Prada amb tres persones. El Tian, bon dia.
4: Bon dia.
3: I el Max, bon dia.
5: Bon dia.
3: I també l'Olivier, que és una mica més gran.
6: Bones.
3: Doncs esteu aquí perquè feu un concert molt important a Cuixà. Sou del Cor d'Infant de Sant Josep de Prada, un cor d'infant que no és la primera vegada que en parlem a Radio Arrels, en parlem bastant sovint cada vegada que hi ha una cosa important. Tian, què aneu a fer a Cuixà?
5: Fa un concert.
3: I fa anys que esteu a aquest cor d'infant?
5: 2 anys.
3: 2 anys. Us agrada cantar? Què us aporta cantar, Max?
5: Pues ens aporta alegria i també pues, jugar i cantar.
3: No és molt difícil cantar? Perquè sou 2 solistes, a més, eh?
5: Cada migdia en el Ciprià pues anem a veure per lo dels solistes i tot.
3: Que això és molt exigent, és que és sovint, eh? És sovint que aneu a assajar.
5: Sí.
6: Sí. Cada dia de la setmana, quasi, eh?
5: Sí, cada dia de la setmana.
3: Cada dia de la setmana.
6: Gairebé.
3: I us veig aquí, cal explicar als oients, ho veig aquí amb samarretes de futbol. Arribeu a fer futbol i cantar? Què us agrada més?
6: Això no es fa, això.
3: És com demanar si us agrada més el pare o la mare, no?
6: És això.
5: Sí.
6: Els dos. Va, vet aquí.
3: Va, Olivier Marquès, sí. és músic, el coneixem perquè és el director de la Cobla Tres Vents, però bé pas en aquesta qualitat de Cobla Tres Vents. Quin serà el programa? Tu vens en qualitat de pare d'alumne, pare de cantar.
6: Saps això? Tinc la meva filla també que canta amb el Max el Tian a Sant Josep. Doncs, i aquest concert, molt important, és una revista del repertori barroc francès sacrat. Doncs segle XVII, Lluís XIV, tot això, Molière, tota la música d'aquesta època, doncs ja serà interpretat el Reniment de Sant Pere, de Charpentier, entre altres, i tot això s'ha acompanyat, és això que és molt interessant també, és un projecte transfrontaler, és a dir, que els músics professionals venen de Barcelona. Mm-hmm. Doncs hi ha una col·laboració entre Sant Josep, la Metris de cantants i músics barrocs que són famosos de Barcelona. Doncs els diré el Gustavo Llull, a l'Orgue Positiu, el Guillem i el Jordi Girona, cello i lut, i a més hi ha, ara això, ells són francesos, 2 cantants professionals solistes, baix i tenor, que ells venen de l'est de la França, exactament. Doncs és una col·laboració molt, molt eclèctic, no?, de gent de nord de França, Catalunya sud, Catalunya nord, perfecte, no?, tot això, per un repertori doncs, barroc, francès, tot això a l'iniciativa del mestre, el cap de coi, diguéssim, el Ciprien Sadek.
3: Olivier, tu, que ets músic, aquest repertori barroc és adaptat a gent jove, a mainada?
6: No, però no, realment no, però sacrat ser. Però el Ciprien té una qualitat, és especialista de fer cantar justament els infants. I jo sempre quedo molt al·lucinat de veure aquest senyor, la manera d'on fa passar coses molt complicades a petits que, a més, comencen la solfa, no ho saben, a poc, són estudiants, vull dir, comencen la música i amb fonètica, de manera, peces molt, molt, molt, molt complicada i ho fan, i aquí tenim 2 exemples meravellosos perquè ells són solistes, a més del cor,
3: sí.
6: I doncs ho passen, el Ciprià té tècnica que no és pas adequat, però ho fa molt bé.
3: Cal dir al nostre oient que sou bessons, quants anys teniu?
5: 10.
3: 10 anys. I quin és el vostre paper, Max?
6: Què cantes? Quina veu?
5: Jo canto, depèn de la cançó, faig o alto, soprano 2 o soprano 1.
6: I tu?
5: Jo igual.
6: Igual, sí. Mm. És a dir, són veus agudes, eh? Són les que diu són sí. veus blanques. El que es diu, tècnicament, són veus d'infant que no... No sé com se diu en català, que no canvia de la veu.
3: Que no han canviat encara. Tian, cada dia és molt, eh? Però ho teniu bé interioritzat, bé en el cap el que heu de fer?
5: Sí.
3: Teniu clar?
5: Sí.
3: És que, Max, és que teniu una mica d'angoixa, de trac, com es diu en francès... De nerviosisme davant del públic.
5: Sí, no, perquè nosaltres ja estem habituats.
6: Canta tant, ensagen tant, cada dia gairebé, està inclús dins dels cursos de l'escola de Sant Josep, i canta cada dia. Vull dir que tant de repetició, al final dominen molt la cosa i venen a ensenyar-hi tranquil·lament, amb tota la tranquil·litat de la terra. Sobretot aquests dos, que són extraordinaris. S'ha de menys escoltar aquesta gent, eh? De veritat.
3: Sant Miquel de Cuixà, ja hi heu anat?
5: Sí, per gravar el disc que hem fet.
3: Sí, que heu fet un disc i que l'heu gravat allà.
6: Exactament. Sí.
3: Per vosaltres, és molt sovint que aneu a lloc, a esglésies...
6: Per exemple, el diumenge canten a la Grassa, a l'abadesa de la Grassa, al costat de Narbona, per exemple.
3: Sí, sí. També fa que teniu molts amics, finalment, no? Dins del grup.
5: Tenim bastants, perquè coneixem... També hi ha el coro de Perpinyà, que també en coneixem alguns. Si no, al coro tenim més de 5 amics.
3: També feu intercanvis amb altres cors per infants similars.
5: Sí.
6: I fan part també del cor de Pau Casals, que són infants de tota Prada, també.
3: Això en parlem molt ràpidament. Ja prepareu el Festival Pau Casals?
5: Sí, ara fa temps que l'estem preparant.
3: Sí.
6: Per què?
5: És molt dur, tinc que conèixer de memòria i ja està.
6: Quina forma és? Que canteu. És una òpera, no?
5: Sí, tenim una òpera.
6: Ho cal dir, això.
3: Durant el festival Pau Casals hi haurà dos concerts del cor Sant Josep de Prada, que serà una mica ampliat, que prendrà el nom de cor Pau Casals, que és el cor també lligat, em sembla, amb l'escola de música. Serà el 31 de juliol a les 6 al Bolòdrom, és curiós, i també l'1 d'agost al mateix lloc, també a les 6. Però de moment el que ens interessa és aquest dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda a Sant Miquel de Cuixà. Esteu preparats, Jan i Max?
5: Sí.
3: I que diguem que vingui molta gent?
5: Sí.
6: Han de venir la gent. Molta. Això ho veus, Tian?
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, Olivier, Tian i Max, per aquesta entrevista que feu les estrelles vosaltres, cada vegada.
6: Són les estrelles.
3: Ara jo res, moltes gràcies.
6: Bones tardes.
5: A tu. Gràcies.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
0: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlleu i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlleu i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

com unes ungles, com una lluna, com el vent. Records de vida, la brasa escampillada sota anys i panys de sorra, afegeix a poc tots els putos perduts.

de creu. Records de vida i sallen tot desfets dels calaixos de bruma, del clam de la sirena, dels camins trencats, rumiant sempre més amb les ones de mar, com els estanys, com les esteles,

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlleu i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país, les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlleu i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Esquitxos de clàssica.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlleu i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Serret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlleu i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de jazz.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, a Perpinyà, Porta d'Espanya.
1: 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlleu i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlleu i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
4: Cada mes obrim una finestra a l'Àsia des d'aquí Ràdio Arrels i per això podem saludar el Josep Solano. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Aquesta setmana volem parlar de la recent visita de Donald Trump a Pequín, una visita que ha sorprès bastant perquè Trump havia construït bona part del seu discurs polític precisament en contra de la Xina. Josep, què anava a buscar realment Trump?
5: Sobretot estabilitat. Més que grans acords històrics, Trump necessitava transmetre calma als mercats i a les grans empreses nord-americanes després de tots aquests fronts oberts que té el món actualment. I això ja explica bastant bé el moment actual que tenim. Fa uns anys era Washington qui pressionava Pequín des d'una posició de força molt clara. Ara, en canvi, els Estats Units arriben a la Xina intentant evitar més tensió comercial, més incertesa econòmica i més problemes per les seves pròpies multinacionals.
4: Clar, és que no estem parlant d'un president qualsevol. Al final, Donald Trump va ser qui va començar aquesta gran guerra comercial amb Xina.
5: Exacte, així és. I això és el que dona tanta càrrega simbòlica en aquesta visita. Durant el seu primer mandat, ara potser ja no ens recordem, però Trump va ser qui va imposar aranzels massius sobre productes xinesos i va convertir la relació amb Pequín en l'eix central de la seva política exterior econòmica. La idea era reduir la dependència dels Estats Units respecte a la indústria xinesa i pressionar a Xi Jinping en comerç, tecnologia i propietat intel·lectual. amb el mandat de Biden, els demòcrates no canvien del tot aquesta línia, però sí que la fan una mica més previsible i menys agressiva. Però quan Trump torna a la Casa Blanca aquest segon mandat, doncs ja ho hem vist, torna a fer de les seves i recupera ràpidament aquest mateix discurs.
4: Aquest mateix discurs amb uns nous aranzels, allò que ell va dir que era el Liberation Day, no?
5: Exacte. El dia de l'alliberament, que va ser presentat gairebé com una nova ofensiva econòmica contra la independència industrial dels Estats Units respecte a la Xina, no? Trump parlava de recuperar la indústria nord-americana, de protegir sectors estratègics i reduir la influència econòmica xinesa als Estats Units. Era un missatge molt potent de cara a la política interna nord-americana, de cara al votant de Donald Trump, sobretot per sectors industrials i electorals que creuen que la globalització va ser una pèrdua de poder econòmica pels Estats Units.
4: Després la realitat és una mica més complicada, no?
5: Sí, és bastant més complicada, perquè una cosa és el discurs polític i una altra cosa és com funciona realment l'economia mundial. Els nous aranzels que va fer Trump van generar tensió, però també van provocar nerviosisme als mercats i preocupació dins de moltes multinacionals nord-americanes que continuen encara molt vinculades a la Xina. I aquí apareix la gran contradicció d'aquest viatge. Washington vol competir estratègicament amb Pequín, però al mateix temps continua depenent enormement de la seva capacitat industrial, de la seva capacitat tecnològica i de la seva capacitat comercial.
4: I això ho vam poder veure una mica amb qui acompanyava Trump a Pequín.
5: I tant, totalment, perquè la delegació que vam poder veure no era només política. Com vam poder veure a les imatges, tothom, a les notícies, hi havia l'Elon Musk, Jensen Huang d'NVIDIA, el Tim Cook d'Apple i molts d'altres. I això és molt revelador, perquè aquestes empreses, aquestes grans empreses dels Estats Units, representen exactament aquesta contradicció actual que tenen els Estats Units. Políticament parlen de desacoblament, però econòmicament moltes d'aquestes grans multinacionals continuen necessitant la Xina. Tesla, de l'Elon Musk, per exemple, depèn enormement del mercat xinès. Apple també. NVIDIA també necessita continuar operant allà per mantenir la seva escala global. Per tant, té un discurs polític cada vegada més dur, suposo que per consum intern, però al mateix temps té unes empreses que no poden permetre's el luxe d'una ruptura real amb la Xina. La imatge de Trump presentant els grans directius nord-americans davant de Xi Jinping gairebé com una delegació que demanava estabilitat econòmica va donar la volta al món.
4: I enmig de tot això hi ha Taiwan.
5: Exacte, hi ha Taiwan. A banda del tema econòmic, probablement aquest va ser l'altre punt sensible de tota la relació entre les dues potències i en el que Trump va mostrar molt clarament la seva feblesa. Xi Jinping va aprofitar la visita per tornar a recordar que Taiwan és una línia vermella absoluta per a Pequín. I això, doncs, no és un discurs nou. El que sí és nou és el context, perquè Trump va evitar entrar en una confrontació directa sobre aquesta qüestió. No va discutir-li absolutament això. Fa només uns anys, no només amb Biden, sinó amb Donald Trump mateix, el president nord-americà era molt més agressiu. Ara Washington sembla molt més prudent i la Xina això ho interpreta com un senyal que els Estats Units tenen menys marge per sostenir tensions simultànies amb la Xina, amb Rússia, amb l'Orient Mitjà, amb Iran i amb la guerra tecnològica al mateix temps. Vull dir, té masses fronts oberts com per posar-ne un altre més, no?
4: Estem comentant la visita de Trump a Pequín amb el Josep Solano, que és corresponsal de diversos mitjans a l'Àsia. I, Josep Solano, de fet, hi ha la sensació que avui la Xina juga com amb més calma que la que té Washington, no?
5: Sí, aquesta és probablement una de les grans imatges de la cimera. Mentre els Estats Units apareixen sovint reaccionant a múltiples crisis simultànies, veiem doncs Iran, veiem doncs els països àrabs, veient a Ucraïna, veient la seva influència que va tenir a Venezuela, etc etc. Pequín intenta transmetre una imatge de paciència, d'estabilitat, de control del temps polític, i el president xinès és molt mesurat i sembla tenir tot sota control. I això és molt important. La Xina vol transmetre la idea que el temps juga al seu favor. I això també es veu molt a l'Orient Mitjà.
4: De fet, la cimera s'havia de celebrar abans, no? Però es va com ajornar pel conflicte a l'Orient Mitjà?
5: Sí, exacte. Es va posposar per tot el tema de la guerra amb l'Iran. Perquè avui la Xina s'ha convertit en un actor que és molt important en la política energètica global. Veiem que mentre Washington continua molt condicionat per la seva relació amb Israel i amb les seves tensions amb Iran, el que ha fet Pequín ha estat anar construint relacions bastant pragmàtiques amb totes les parts, amb Teheran, però també amb les monarquies del Golf Pèrsic. I això li dona una capacitat de maniobra diplomàtica cada vegada més gran. La coincidència d'aquesta visita amb la relaxació parcial de les tensions a l'estret d'Hormuz i que ara mateix doncs, no hi ha la guerra, reforça precisament aquesta idea. Avui l'estabilitat energètica mundial també depèn, i en molt bona mesura, de la capacitat de la Xina de parlar amb tothom.
4: I a l'Àsia com es viu aquest nou equilibri entre Washington i Pequín?
5: A l'Àsia molta gent i molts països ja assumeixen que la Xina és el gran centre econòmic inevitable del continent, sense cap mena de rival. Fins i tot països molt pròxims als Estats Units, com ara Japó o Corea del Sud, continuen molt vinculats a l'economia xinesa. No vol dir políticament, però sí econòmicament. De fet, hi ha molta desconfiança estratègica al Japó, per exemple, que té moltíssima desconfiança amb la Xina. Però sí que entenen que desacoplar-se completament de la Xina és pràcticament impossible. I ara mateix Europa comença a descobrir ara aquesta mateixa realitat.
4: Va tard a Europa a descobrir això?
5: Una mica sí, però això sempre passa amb Europa. No és que ara que arribin tard les coses. Durant anys, Europa va veure la Xina sobretot com un lloc on deslocalitzar empreses i treure profit. Un enorme mercat també per poder vendre i una oportunitat comercial. Ara mateix està descobrint que també és una competència industrial, tecnològica i geopolítica molt profunda. I això explica per què Brussel·les cada vegada parla més de conceptes com seguretat econòmica, autonomia estratègica o reindustrialització en zones que abans havien estat molt industrialitzades, com per exemple els Vallesos a la Catalunya Sud o a d'altres llocs a Europa, no? Durant dècades, com vam estar veient, moltes empreses europees i catalanes van traslladar tota la tecnologia i tota la seva producció a la Xina, buscant costos més baixos i accés a un mercat molt més gran. I ara Europa descobreix que fins a quin punt això ha accelerat també la capacitat industrial xinesa. Sincerament, no sé què esperaven que es produís.
4: Josep Solano, quina conclusió en treus de tot això?
5: Doncs diria que aquesta visita resumeix bastant bé el moment internacional actual que estem vivint. Els Estats Units ara mateix continua sent, de moment, la gran potència militar del planeta, però cada vegada més els costa més transformar aquest poder en capacitat política i econòmica real. I la Xina això ho sap perfectament. Sembla que, com dirien alguns periodistes esportius, que hi hagi un canvi de cicle. I per això la sensació final és que Trump ha anat a Pequín a buscar estabilitat econòmica i tranquil·litzar els mercats. mentre que el president xinès aprofitava la cimera per demostrar una altra cosa, que avui Washington també necessita negociar amb Pequín des d'una posició molt més debilitada que fa només 5 anys.
4: Aquestes explicacions ens les ha fet Josep Solano des del Japó. Ell és corresponsal per diversos mitjans de comunicació a tota l'Àsia i fa una col·laboració amb Ràdio Arrels doncs, un cop al mes per explicar-nos una mica què passa en aquest cantó del món. Josep Solano, moltes gràcies per atendre'ns un mes més.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
6: Ràdio Arrels, em veig 93.1.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Quin era el quotidià, el dia de Pau Casals a Prada?
1: Hi ha els alemanys que arriben al 42 i aquí la situació canvia. Mm. La situació canvia perquè llavors són els alemanys que saben qui és Casals, no tan sols ho saben, sinó que l'insisteixen constantment perquè vagi a fer un concert a Alemanya. I en Casals diu que té reumatisme, diu que no pot, que és massa vell, que es queixa, que això i que allò, i trobarà sempre excuses per no anar a fer mai cap concert a Alemanya. Mai. I això que els alemanys van insistir. Malgrat tot, Casals va continuar servint de protecció en els intel·lectuals.

0: altra gent que eren a Oceja, que eren a la Torre de Querol, que eren amb ells, van tenir de baixar, i l'únic lloc que tenien de referència en aquest moment això, a part de Perpinyà, ben entès, era Prada, el més a prop. Llavors van venir aquí. I llavors aquí va ser els anys més durs i més difícils pel món de l'exili, perquè a part d'aquesta, entre cometes, persecució permanent, perquè en permanència et podies trobar amb algú, amb un alemany o amb algú de Vichy que et demanés els papers i que t'engarjolés. Pensa que, per exemple, l'últim tren que arribava de Perpinyà arribava a les 8 del vespre i hi havia el cobrefoc a partir de les 6. Per tant, per anar de l'estació a la casa on la gent vivien, tenien de fer-ho de pressa, d'amagat i de no fer-se agafar, perquè eren de seguida acusats de fer una activitat subversiva. Tinc el cas, per exemple, de Pompeu Fabra, que l'any 48 encara hi ha aquesta manera de vigilar qui arriba al tren i qui no arriba l'any 48. Llavors, moment difícil, i sobretot moment encara més difícil per l'alimentació, perquè no es troba res, no hi ha, tot marxa amb el mercat negre, tot marxa amagat i tot això, i veiem, els intel·lectuals tenen un avantatge sobre la gent del camp, un avantatge d'escriptura, de llegir, de tenir llibres, tot això, però tenen un desavantatge enorme, és que són incapaços de plantar una patata i de collir un nap. I per tant tenien menester de la gent que treballaven en els masos, i sort en van tenir, tant en Casals com en Fabra, com la gent que no eren posats en aquest món, els Alavedres, per exemple, i tota aquesta mena de gent, tot això, la família Fors, això, sort van tenir dels catalans que eren en els masos i que els hi procuraven patates, conills, ous, el que fos. I això durarà fins a l'any 44. Fins a l'any 44, al mes d'agost, allà a l'alliberament de Catalunya Nord, allà a l'alliberament de Catalunya Nord contra els alemanys se'n van. Llavors, veiem, aquí estem al 44, sí. Hi ha l'alliberament. Hi ha l'alliberament i Casals, en aquest moment, ja és a la Vila Coleta. No sé si has vist o si algú ha vist la pel·lícula que s'ha rodat, La força d'un silenci.
1: Sí.
0: La força d'un silenci, remarca anècdota, però és rodada totalment a la Vila Coleta. És rodada en el mateix lloc on va viure Pau Casals. I en la pel·lícula surten alguns aspectes decisius d'aquesta vida de Pau Casals. Per exemple, l'aspecte decisius que surt és quan els alemanys li insisteixen per anar a tocar i que els diu que no.
1: N'escoltem un extracte, Pau, La força d'un silenci.
2: El meu avi m'ho havia intentat explicar alguna vegada. Vostè no toca el violoncel, el fa parlar. És un plaer conèixer-lo, mestre. Per què no vol tornar a tocar demà?
3: El mateix motiu que no he tornat a tocar a Rússia des de 1917, a Itàlia des del 34 i a Espanya des del 39. Té sort de ser qui és.
4: L'any 33 va decidir interrompre la relació amb el seu amic Antoine Girard. Havien tocat junts durant més de 30 anys.
3: No et poden veure amb un amic dels nazis.
5: L'obligació d'Anglaterra és mantenir l'ordre a Europa i vetllarem també perquè Espanya no caigui en mans comunistes.
3: El meu violoncel és la meva veu. Silenciar-lo significa un gran sacrifici per mi. No tornaré a tocar en públic fins que Catalunya torni a ser Catalunya.
0: I després, com que l'any 45, 46, 47, Casals encara fa la viu-viu, no és fins als anys 47 que comencen a venir els americans, que comencen a venir gent, el venen a veure, sobretot al món de la música, sobretot perquè ha fet declaracions, aviam, entre temps, Casals ha anat a Londres i ha fet un concert a la BBC i Casals ha explicat a la BBC que no tornaria a tocar mentre el món lliure no arreglaria el problema de Catalunya amb l'estat espanyol i amb en Franco. Això va tenir una repercussió enorme, i quan va començar a dir que no

0: volia tocar mentre aquest problema no seria resolt, doncs hi ha un temps mort, entre cometes, encara que faci algun concert d'aquí d'allà per raons particulars, a Montpellier, a París també, però 47 és només l'any 48 que comencen a venir alguns alumnes, particularment amb ell, però a títol privat, anava a dir jo, privat i particular, un, dos, tres.
1: Enviat per companys músics del mestre.
0: Enviat per amics de Pau Casals, per amics d'això, perquè es havia deixat amb el trio Cortó Tibó, van quedar renyits a tot això, però continuaven tenint relació i tenien contacte.
1: En Cortó Tibó, que l'un i l'altre van ser acusats de col·laboracionisme.
0: Van ser col·laboradors,
1: Sí.
0: Van ser col·laboradors dels alemanys, això, ben entès. Llavors, en aquest moment comencen a venir. I el personatge essencial d'aquell moment és Alexander Schneider. Bueno, Alexander Schneider és un violinista americà extraordinari, jueu, que coneix el problema de Catalunya, que coneix, sap el problema de Casals, que sap tot això, i que li insisteix per mort d'anar a tocar a Amèrica, dient que Casals té de tornar a reunir la gent, de tornar a fer, que aquí serà molt difícil, i Casals es manté que no. Llavors, l'any 49 s'imagina un primer concert que serà un preludi del que serà més tard el festival i que es farà a Sant Miquel de Cuixà. És l'Alexander Schneider que li demostren en Casals que pot reunir els millors músics del món, que si ell no vol anar a Amèrica, és Amèrica que vindrà en ell, tot això, i de mica en mica el va rodejant i el va convertint en això. I llavors, aquí sí. Ara bé, abans d'arribar al Festival de Música, Casals viu aquests anys de 46, 47, 48. El 49, jo diria que ja la cosa li escapa. Però durant aquests anys, 46, 47, 48, Casals viu en el seu món. I quan dic que viu en el seu món, vol dir que de cada dia viu amb els amics més íntims, més a prop, i viu amb aquests anònims pagesos, tot això, que li porten la llenya, que li porten els ous, que li porten la llet, que li porten tot això, que paga tot això. L'únic que no vol cobrar és un anarquista, que li porta la llenya cada dia, a ell i a Pompeu Fabra. Es diu Pep Soldevila. Però les altres gent que li porten el que sigui, ell els hi paga i tot això. Llavors, viu en aquest món. I amb el món dels intel·lectuals té una correspondència intensa, boja, cada dia i tot el dia. Pensa que no té màquina d'escriure i que a part ho fa tot a la mà. I que a part alguna carta oficial en el govern americà, en el govern anglès, tot això, que llavors les fa picar a màquina, el de més ho fa tot a la mà. I la cosa que té, això sí, cada cap de setmana rep els seus amics a casa seva, cada diumenge. Cada diumenge a la tarda, cap allà a les 5 de la tarda, fins a altra hora del vespre, aquest món dels intel·lectuals va a casa d'en Casals, a la consergeria
1: el Camp dels Ocells ara,
0: el Camp dels Ocells ara. Llavors aquí que hi ha majoritàriament les famílies de Prada, la família Arnau, la família Fors, la família Vila, la meva família, i tota una sèrie de gent que un dia ve l'un, l'altre dia ve l'altre, l'altre hi ha un de pas que justament li agrada de venir. I tota aquesta gent es troben cada setmana, tot l'any, durant 3 anys, a casa d'en Casals. En Pompeu Fabra no hi va, perquè el pobre Pompeu Fabra no té ni 5. i no hi va perquè diu que no té manera de correspondre. És a dir, que ell també hauria d'haver rebre la gent i no pot. No té ni cinc. És, van més que justos, i és gràcies a la seva família que l'ajuda, una mica al govern de l'exili a Catalunya, però no gaire, però si no, en Pompeu Fabra no pot correspondre. Per tant, són molt amics, però més que amics, i es consideren mútuament, però no, en Fabra no participa en aquestes tertúlies de cada fi de setmana. Són aquests tres anys que són de comunitat interna amb la gent de Prada i del món, sobretot, intel·lectual, i de comunitat externa amb la quantitat de cartes que envia arreu del món. És extraordinari, aquesta quantitat de cartes. Tot és el Museu del Vendrell.
1: Sí. I a la Biblioteca Nacional de Catalunya, m'han dit.
0: No, perquè després hi ha coses que han sigut... Casals ho han dipositat pràcticament tot el seu al Vendrell. Però després a l'Arxiu Nacional de Catalunya i a la Biblioteca hi ha el que han dipositat els altres. Mm. És a dir, els que han rebut les cartes d'en Casals. Els que han rebut, a ben entès, són dues coses totalment diferents.
1: Era la desena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual. Es tracta del film Pau, la força d'un silenci, dirigida per Manuel Huerga, protagonitzada per Joan Pera en el paper de Pau Casals. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: La vostra rúbrica musical cada dia a Ràdio Arrels és el disc de la setmana, on presentem un grup o un cantant diferent cada setmana, i aquests dies el duet a l'honor és Koeman, i per això tenim el Gerard Alcubé amb nosaltres. Gerard, la composició a nivell musical, qui és que la fa? Doncs em deies abans que a nivell de la lletra ho portava més aviat l'Emili i que tu potser ho feies més els arranjaments i tot això, i la música.
4: Sí, tens raó, que parlava més de la... m'has preguntat per la lletra i ja t'ho he portat cap a tot, no? La música és una mica el que et deia, la música, i si puc aprofundir una mica més. Nosaltres ara tenim un estudi de gravació a casa, que per cert es diu Estudis Wembley, també lligat amb el nom de Koeman i tot això. Llavors ara gaudim de molt de temps, perquè quan tu vas a un estudi amb un productor és molt xula l'experiència i és molt enriquidora, però al final té un cost econòmic i tens els dies que tens. Ara tenim molt d'espai i molt de temps per experimentar. Llavors musicalment, mira, t'ho extenc una mica. Nosaltres quan estem creant ara, el que fem és partir d'una base rítmica que creem nosaltres mateixos, no? O sigui, agafem unes influències i diem, volem que això soni amb aquest beat, amb aquest ritme. Llavors anem construint de baix cap dalt. Comencem amb una base rítmica, comencem a afegir elements harmònics i tal, d'allí traiem una bona melodia o que creiem que és bona i d'aquí ja hi sumem la lletra després, no? Llavors ara és el que et dic, actualment els papers estan difuminats i ho fem tot entre els dos i la nostra manera de treballar és aquesta. Antigament, com que teníem estructures més rígides, doncs el bateria posava la seva part, el guitarrista la seva, el baixista, no? I ara tenim aquesta llibertat de fer això.
3: La producció, doncs, la feu tota vosaltres?
4: Sí, jo el que et deia fa, t'ho vaig dir en una altra ocasió, nosaltres hem passat per diversos productors al llarg del projecte Koeman, ens ha produït Manu Guix i Roger Rodés, ens ha produït el Miqui Puig, i això ens ha enriquit molt perquè estàvem definint el projecte, no? O sigui, nosaltres veníem d'un format diferent i volíem fer una cosa nova, teníem clar el que volíem, però bueno, havíem d'anar provant i ens anava molt bé tenir gent que ens donés punts de vista, gent molt bona, molt top, i això ens ha enriquit molt. Ara estem en una etapa en què més o menys ja tenim clar el que volem i el que sí que estem fent és això, no ens està produint ningú per decisió pròpia i ens autoproduïm. Sí que és veritat que en algun moment no descartem implicar persones en aquest paper perquè creiem que és enriquidor i perquè creiem que és necessari, però ara estem en aquesta etapa en què estem experimentant una mica pel nostre compte.
3: Això de la producció musical, ets més aviat tu, més aviat l'Emili, qui és que ho fa millor això i com se us ha acudit de fer-ho vosaltres mateixos?
4: Clar, la part de producció musical al final és un equip, això, perquè jo potser he estudiat més música, he fet música clàssica, he fet música moderna i tinc bastanta teoria musical i això m'ajuda molt a buscar ritmes nous, a saber quines harmonies van en cada lloc i tot això, però és que al mateix temps l'Emili té molta bona idea d'això, molta creativitat i potser és un geni més natural, no? De dir, jo ficaria això, això sona bé, això no sona bé, i llavors potser diguem-ne que la veu cantant de dir, ara toca fer això, ara toca fer allò, la faig més jo, i la veu d'idees genials, de coses xulíssimes, doncs la té l'Emili, no? I va una mica en línia amb el que comentàvem també un altre dia, que l'Emili és potser més la part sentimental, la part creativa, jo soc la part pragmàtica, calculadora, i això també ens transmet a l'hora de treballar i a l'hora de fer produccions.
3: Ara presentarem la quarta cançó vostra de la setmana. Ja hem parlat de Formentera, de Dimarts i de Ferides, i ara presentarem la cançó 30. És una música que sembla parlar d'un noi que el 30 del mes ja no té res a la nevera. Parleu d'algú en concret en aquesta cançó?
4: Bueno, aquesta cançó també un cop més podem ser qualsevol persona, perquè aquesta cançó la vam fer quan ja estàvem als 30 i alguna cosa d'edat, a part del dia 30 de cada mes, que també ho diem, va una mica que arribes als 30 anys, no? I així com els nostres pares potser van tenir el camí ja bastant fet als 30 anys, les persones de 30 anys d'ara, molts, no, i nosaltres quan estàvem fent això tampoc era així, teníem un futur clar, ni teníem unes condicions estables, ni res, no? Llavors, sí, te puc dir que és una experiència meva personal, de l'Emili també, però és que jo crec que qualsevol persona de la nostra generació en algun moment hi ha passat i per un moment hi ha tardat més a estabilitzar-se que anteriorment, no? Llavors la resposta és aquesta, que sí, que és una història nostra també.
3: I potser cada cop més, fins i tot.
4: Tristament sí, que sembla que anem... i que cada cop sembla que es posarà més complicat, no? Per això et deia que al final és música alegre i poc feliç, però parlem de problemes, ja ho has vist, ruptures, retrobaments i no arribem a final de mes, no?
3: I dins de la tornada dieu no, no, no, no vull llimona per sopar. Per què la llimona per sopar?
4: Aquesta frase la va posar l'Emili i quan teníem la maqueta i això, i jo tampoc ho entenia. Me feia la mateixa pregunta i tampoc li vaig preguntar mai perquè pensava, bueno, que fiqui el que vulgui, ell és el poeta. Però després, quan estàvem gravant amb el Miqui Puig, perquè aquesta la vam fer amb ell, hi va trobar una explicació i la vaig trobar brutal. La llimona és l'última cosa que et queda a la nevera. O sigui, quan se't buida tot, només te queda la llimona per fer el gin tònic. Això vol dir que ja no tens res més a la nevera, no? La llimona per sopar és el símbol de la nevera buida i amb una sola llimona allà per veure't un gin tònic.
3: Doncs què et sembla si escoltem la cançó 30?
4: Perfecte.
3: Doncs va, 30 de Koeman.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. L'any 2000, la vila de Perpinyà va esdevenir propietària de la Casa Xanxo. Aquesta casa senyorial, situada al carrer de la Mà de Ferro, un edifici classificat com a monument històric el 1992, construït a principi del segle XVI per Bernat Xanxo, un negociant de draps de la vila. Ramon Sala, historiador i conseller municipal de Perpinyà, delegat pel patrimoni, presentava la història de la Casa Xanxo a Ràdio Arrels.
3: Doncs va ser construïda el 1507, fins i tot sembla que hagi estat construïda en dues o tres parts, potser lleu més, però al segle XVI hi ha almenys dues parts que se poden veure, la part que toca donc, el carrer de la Mà de Ferro i la part de per darrere on teníem una porta de marbre vermell que dataria més aviat de finals del segle XVI, principi del segle XVII, amb els escuts de la família de Llúpia, de Llupià, perquè cal pensar que la filla d'aquest mercader Xanxo se va casar amb un Llupià. L'importància d'aquesta casa és que és la casa d'un mercader, un mercader que va fer construir aquesta casa el 1507 i que era molt ric, ja que com tots els mercaders feia el comerç a través tot el Mediterrani. Bé, s'ha dit a un moment donat que fins i tot era un escró, com han dit, però bé, cal pensar que en aquell temps era normal, per exemple, de fer el mercat dels esclaus i que Perpinyà, la població femenina a Perpinyà, esclau, representava 10% de la població femenina.
4: També cal afegir que aquesta casa va recórrer tota la història de Perpinyà i rebre convidats famosos.
3: Bé, efectivament hi ha hagut personatges històrics molt importants que han vingut. Carles Quint, que va fer la seva entrada a Perpinyà l'any 1538-1540, i la mare de Lluís XIV, que va venir aquí el mes d'abril del 1660.
4: Ramon Sala, què prefereix ell? Un hostal privat o aquest projecte que s'ha proposat?
3: Ben entès, el projecte que s'ha proposat. És a dir, doncs, una casa de la memòria de la nostra vila, amb, doncs, pels turistes, però també pels perpinyanesos i que estimen la llur vila i per els hi fem més estimar encara la llur vila, una exposició permanent del famós arc romano-gòtic de Perpinyà, que fa de Perpinyà una vila d'art i d'història. Que aquesta casa Xanxo, doncs del segle XVI, abans del Tractat del Pirineus, arrelada a la terra, però també oberta al mar, ja que ho descuidem pas, el Xanxo era un mercader i un mercader que feia comerç ni tot el Mediterrani.
2: Any 2000, Ramon Sala, historiador i conseller municipal de Perpinyà, delegat pel patrimoni, explicava la importància de la Casa Xanxo al carrer de la Mà de Ferro, al barri de Sant Joan de Perpinyà. En aquell moment, la vila acabava de ser-ne propietària per dret de preempció. Actualment, la casa és un dels monuments històrics de Perpinyà que es pot visitar.
0: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

Àries, les verdes fondàries, quan la nostra son s'obre la frescor, ella ens posa el rostre

0: protesto.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Som llestat de vos parlar de calques expressions que fan al·lusió a una xifra. Per això, avui evocarem anar de 21 botó i la frase 7 senalles, 14 anys. Una senalla és un cabàs i un bon cabàs normalment té dues anses. La frase 7 senalles, 14 anses és d'una lògica implacable. De fet, serveix per validar un càlcul. Per exemple, quants convidats esperem? 8. I nosaltres dos fa 10. I bé, som fet 10 cremes catalanes, 7 senalles, 14 anses. Direm a calcús, Faba, avui vas de 21 botó, per assenyalar-li que heu remarcat que s'havia mudat. Hauríeu pogut dir, Faba, avui t'has posat la camisa de menjar fideus? L'expressió vindria d'un antic uniforme en el qual hi havia un gros pitral on hi havia tres rengles de grossos botús daurats formats per 7 botús cada rengle, o sigui, un total de 21. Aquest llampant uniforme era el màxim lluïment de l'època i la seva visió enlluernava la gent. El més estrany de la fórmula és que botó no és el plural, no es diu de 21 botons, sinó de 21 botó, encara una extravagància de la nostra llengua.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
5: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
6: Rosselló,
7: Vallespí,
6: Conflent,
7: Cerdanya,
6: Capcí i Fenolleda.
7: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
9: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlluís i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país, les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
10: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
11: Cada dijous en aquesta hora a Ràdio Arrels tenim cita amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
12: Bon dia.
11: I avui, Iu, vols fer alguns comentaris arran d'una imatge que es pot veure encara a internet. És el País Valencià, on es veu clarament un policia intervenint al curs d'una manifestació i que empeny molt violentament fins a fer-la caure una manifestant que estava d'esquena sense absolutament cap gest agressiu, és a dir, una agressió evident per part del policia contra aquesta manifestant.
0: Sí, jo vull a partir d'això, que bon, s'ha comentat, encara hi ha gent quan defensat l'estat espanyol, dient que tenia per res de fer al mig del camí. Bon, si cada vegada d'una manifestació ets al mig del camí sense fer res i que te tiren a terra així, bon, en fi, aquestes defenses són encara més, jo diria, inadmissibles que ha fet l'inadmissible del policia. Però jo voldria fer reflexions més enllà d'això, perquè tothom han condemnat, hi ha hagut comentaris i encara n'hi haurà durant qualque dia i després se descuidarà això. Però, per exemple, jo vull dir que aquestes violències que se passen aquí amb les policies a València, les policies nacionals, van passar exactament de la mateixa manera, d'una manera encara més violenta, durant el 1 d'octubre, per el dia del referèndum, únicament per deixar votar un referèndum que finalment, al final, haguéssim pogut dir té pas cap valor, no? Podíem fer això. Ah, no, aquí calia matxacar, i aquí també cal matxacar. I, per exemple, quan se va passar a Catalunya, me sembla que globalment poca gent fora de Catalunya, de l'estat espanyol, va atrapar que això era excessiu, no? Alguns, segurament. Encara molts altres van dir a por ellos, aneu a por ellos, no? Això era interessant, aneu per ellos. I això tothom sap dins l'història, que cada vegada que deixes fer una cosa així, finalment la gent venen per tu també. Venen per tu també. És la famosa frase, van venir a buscar els comunistes i me vaig callar. Van venir a buscar els jueus i me van callar. Van venir a buscar els gitanos i me van callar. Van venir a buscar els jueus i me van callar. I avui me venen a buscar en això i a ningú per me desfendre. És exactament la mateixa cosa, veus? I això val per l'estat espanyol, val per l'estat francès, val per moltes coses. Cada vegada que hi ha agressions així gratuïtes, per una policia, que normalment té de fer la policia, però sense fer aquestes agressions, si vol, és que hi ha la voluntat d'un estat de matxacar la gent. I dels matxacar pels de fer callar. Encara que el que diuen, per exemple, tant el dia del referèndum com avui a València per defensar l'educació pública, són coses que tothom tindria de ser d'acord, no? Encara que pots dir no, jo som contra la independència, però la gent pot votar. Veus? I aquí també, qui a València pot ser en contra normalment de l'educació pública? Sí, n'hi ha, segurament, els que posen els seus nens dins l'educació privada cara i de l'opus d'ahir. Però normalment són coses que tenen de fer una unanimitat, callar, si et passa. I bé, no. La posen gent amb finalment la voluntat, o ells tenen dins el cap, perquè se senten pas que els hi han dit que ho poden pas fer això, que cal matxacar la gent per acabar amb això. I per acabar amb què, finalment? Amb la reivindicació d'autonomia, de llibertat, amb la reivindicació d'una bona educació per tothom, perquè una bona educació per tothom és rendre la gent crítica, és rendre la gent que comprenen que poden ser matxacats o poden ser manipulats o poden ser manipulats per ideologies extremes. I jo crec que tot això és pas un azar. És pas un azar. Passa quan hi ha que se passen, jo diria, com aquest policia. Però si s'ha passat aquesta persona és perquè sabia que ho podia fer. I si passa el que li passarà, segurament pas gran cosa. I pot passar, dins d'alguns mitjans, per un heroi, quelque part. El que ha fet està molt bé, finalment. I això vol dir que tothom tindria, i ja està dins el marc de l'Europa, tothom tindria de protestar contra això, perquè a un moment donat, els que se callen seran víctimes d'això, d'una manera o d'una altra. Perquè què significa aquestes coses? És que anem caminant cap a règims autoritaris, no? Hi ha molta gent el dia d'avui que pensen que situacions complicades com podem tenir el dia d'avui no se poden arreglar que per règims autoritaris. Sempre això ha passat pel cap de la gent en períodes de crisi, no? I cada vegada això s'ha acabat mal, molt mal, sense resoldre res. Hi ha pas cap exemple que un sistema brutal haguessi pogut resoldre qualcom. Potser dins d'un primer temps sembla que pot funcionar i després tot això s'acaba i s'acaba amb repressions, amb drames, sovint, i fins amb coses indefinissables. No? I aquí, som aquí, i ben entès, de l'estat espanyol que munten les regions les unes contra els altres, hi ha hagut valencians que han estat per defensar el que se passava a Catalunya, però pocs, pas la gent. I ara pateixen exactament la mateixa cosa. Sense cap raó, res. La raó existeix. Això es passa pas per azar. És perquè hi ha la voluntat de fer callar la gent per la força. Jo soc treballat a València, m'interessa molt això i ho som ben mirat. D'una manera manifesta, hi ha una manifestació molt important i molt respectuosa i que se fan en català, si vols, en valencià, però és la mateixa llengua. Se fan pas en castellà. Això també és. Aquests policies nacionals matxaca gent que parla en base al català, això els hi sembla molt bé. Veus? I tot això, per exemple, em sembla que tindria de generar moltes protestes, una voluntat de la premsa, dels intel·lectuals, dels pobles, dels sindicats, tot això, punt d'un rebuig total i amb una anàlisi que és pas una anàlisi, el fet d'un policia, és el fet d'un estat del moment, del poder, de la societat, on hi ha una lluita, crec, feroç, entre dues concepcions del poder, el poder autoritari, marcat per partits que tenen molt vots i que poden tenir la majoria en un moment donat, i els altres que busquen amb llur diferència, perquè la gent que són democràtics poden ser de dreta, poden ser d'esquerra, poden ser del centre, poden ser de qualsevol, però tenen d'entendre tota aquesta gent que cal trapar un unió entre els democrats per lluitar contra això. Si no, arribarà d'una manera quasi automàtica aquests partits autoritaris, no? Amb ideologies d'extrema dreta que volen fer callar la gent, finalment. Els pots fer callar amb la violència, com aquí, els pots fer callar amb mentides, els pots fer callar amb fent un relat completament fora de la veritat, que cal, a cap d'un moment ningú sap on és la veritat. I sabeu el que deia l'Anna Arendt? A partir del moment on la gent sap en pas on és la veritat del fals, podem distingir la veritat del fals, tot és possible com a manipulació i com a intervenció de gent que volen un autoritarisme o una tirania. I me sembla que aquest gest del policia és pas únicament un gest d'un imbècil, és el producte d'un ambient del moment.
11: Un ambient del moment, en el cas de l'estat espanyol, cal dir, tanmateix, que el govern de l'estat espanyol és d'esquerres i cal dir també que a l'estat francès aquest tipus de violència policial es veu també molt sovint. Les estadístiques, ho hem controlat, doncs diuen cada cop més, i això amb governs de centre-dreta o fins i tot també socialistes en el passat. Vull dir que sí. No la responsabilitat és sempre de la dreta o de l'extrema dreta governamentals.
0: Ben entès. Perquè això s'ho pot explicar de moltes raons. La primera cosa és que hi ha una infiltració de les idees dins tot el corpus de l'Estat, d'una manera o d'una altra. És això que és complicat. I precisament la policia sovint que ho té complicat d'una manera, i és manipulada també per aquesta ideologia. És evident, tothom sap que, per exemple, de l'Estat espanyol sovint és fàcil de veure perquè hi ha encara uns cossols, jo diria, ja són primers que cossols de franquistes, però a França hi ha segurament, d'una manera o d'una altra, una influència d'això, que és, pot ser individual, pot ser sindicalista, pot ser amb grups, i encara que la voluntat d'un govern sigui al contrari, acaba finalment funcionant això. Com se passaria si a un moment donat hi havia veritablement problemes de revoltes d'extrema dreta? Com reaccionarien algunes persones? Això us ho podem demanar i podem fer hipòtesis prou negatives. Ja ho veurem, o espero que ho veurem pas, però podem fer hipòtesis molt negatives, d'una manera o d'una altra.
11: Algunes xifres, justament, i ho escapen, xifres que s'han interessat al vot dels funcionaris i dels funcionaris de policia a l'Estat francès. Doncs s'ha detectat un augment considerable del vot per l'extrema dreta entre els funcionaris de policia. Això és segons una enquesta del setembre del 2024.
0: Sí, és el que deia al principi, quan, per exemple, un d'aquests partits, perquè sempre fan període en la història, hi ha una crisi, hi ha un problema, els problemes són sovint reals, però a partir d'un problema real, el problema és aguditzat, és vist únicament dins d'una focalització en contra de la gent, busquen responsables del problema, que són gent diferents, poden ser a l'edat mitjana eren jueus, d'altres temps han estat d'altres persones i ara són gent que diu estrangers, no? Que sovint són pas cambrí d'estrangers, però en realitat això és únicament una manera de manipular la gent i dels de fer, si voleu, tenir odi contra persones que sovint hi són barbares, no? Perquè és evident que això és això que al principi fa que els problemes s'aguditzaran. Perquè quan penses únicament solucionar en dient cal eliminar aquesta gent, perquè és això que se diu d'una manera o d'una altra, no? Socialment, moralment, els posant de fora, com encara que sigui totalment ni suetable ni possible, tot això fa que gent que tenen aquestes dificultats i que comencen a pensar únicament com una tribu, entre ells, bé, tenen una persuasió total, que és l'únic camí. I en realitat, si tenien una perspectiva històrica, sense ideologia, únicament una perspectiva històrica que tothom pot tenir, menys els que veuen únicament les coses d'una manera extrema. La perspectiva històrica els demostra que aquest camí sempre acaba mal. Però la perspectiva històrica, clar que no la tenen, no la volen tenir. I que tota la manipulació, les excuses, la culpabilització és feta per amagar la veritat de lo que ha estat el passat i de lo que és el present i de lo que pot ser el futur. No? Perquè al principi de la postverité, ara ho veiem amb els discurs d'en Trump, de tota aquesta gent, tot és fet perquè mai la veritat, l'estat veritable de lo que se passa, sigui percebut com tal per la gent que escolten, per la gent del poble. És cada vegada un relat, cada vegada més, jo diria, absurd per rapport a la realitat, a la veritable realitat, és un relat per fer por, és un relat per dir per fer por i dir jo tinc la solució. I tant fer por, doncs, una emoció molt negativa, que fa que la gent si tinguin poca capacitat de reaccionar. Quan tens por, com vols reaccionar? Per exemple, d'aquesta gent que van tenen por, perquè els van fer por de la independència de Catalunya, com podien reaccionar, si voleu, contra les brutalitats de policia el 1 d'agost? I d'aquesta gent que els hi poden fer por en dient l'educació ara és una cosa que va pas bé, serveix pas en res, com podran reaccionar, si voleu, diran aquesta mestra jubilada que feia al mig del camí, no? I finalment la policia ha tingut raó. I comença així, però l'hagués pogut matar, aquesta dona. Si hem vist les imatges, i forçosament un dia o altre passarà això. Esperi que no. Però el to és pas de calma o de concertació amb això. Al contrari, cada vegada el to se posa més violent. I amb matisos diferents d'un estat a l'altre, tenim, si voleu, la mateixa cosa.
11: Una crònica, doncs, molt preocupada. Avui, Iu Escapa, et retrobem la setmana entrant, dijous, a la mateixa hora, i recordem també que podem escoltar les teves cròniques igualment a radioarrels.cat. Iu, gràcies, bon dia.
0: Bon dia, fins una altra. Adeu.
8: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
7: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 4 de juny del 2021 es publica el disc Animalari Urbà. Es tracta d'un àlbum de diversos autors i és considerat el primer disc de música urbana per mainada en català. Es basa en poemes del recull Animalari d'Enric Larreula. Hi van participar 9 artistes dels Països Catalans, a més del cor de la Bressola. El disc va ser un encàrrec al grup En The Rock dels Amics de la Bressola. La producció va anar a càrrec de Loop Records i destaca la participació del grup The Tyets. Les il·lustracions van ser fetes per Duna Llobet i les fotografies per Jaume Quilés. El tema de cada cançó és un animal diferent. Al febrer del 2022, el grup The Tyets va presentar per primera vegada el disc en directe a Girona, acompanyats d'alumnes de la Bressola. Animalari Urbà va ser designat el millor disc de música familiar del 2021 als Premis de la Crítica de la revista En The Rock. I la cançó El ratolí, de The Tyets, va rebre el 14è Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada. Escoltem, doncs, ara El ratolí.

0: li va dir ben preocupada que hi deixaria la pell.
1: Fins aquí el ratolí de The Tallets del disc animalari urbà.
2: Radio Arers, a Canet, 95.
3: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: L'Europa de les llengües. Un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Avui, al nostre viatge per les llengües d'Europa, som a les Illes Fèroe, un arxipèlag situat a mig camí entre Escòcia i Islàndia que forma part administrativament de Dinamarca. Miquel Martínez Vila, bon dia.
3: Bon dia, Cleofé. Sí, en aquestes illes hi viuen els faroesos, una població d'arrels nòrdiques i gaèliques que parlen el faroès. Es tracta d'una llengua escandinava occidental que té uns 80.000 parlants, la majoria dels quals viuen a les Illes Fèroe, mentre que les restes reparteixen principalment entre Dinamarca i en grau més baix a Islàndia. El faroès s'assembla a l'islandès, especialment pel que fa a la gramàtica, i les dues llengües han conservat un sistema de casos germànic amb nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu, tot i que en faroès l'ús del genitiu s'ha reduït molt a la parla quotidiana.
2: Quan fa que hi viu gent en aquestes illes?
3: Doncs les Illes Fèroe van ser colonitzades pels vikings noruecs cap al segle IX, tot i que alguns indicis dirien que podrien haver estat habitades abans per monjos celtes. Els vikings parlaven antic nòrdic, del qual descendeix el faroès actual, i les primeres mostres escrites d'aquest faroès apareixen cap als segles XIV i XV. Tot i que són documents oficials, la llengua no va tenir una ortografia estàndard fins cap al segle XIX. A més, com que les illes depenen de Dinamarca, la majoria dels documents d'aquesta illa eren escrits en danès. De fet, els faroesos van haver de batallar durant la primera meitat del segle XX perquè la seva llengua pogués ser l'idioma oficial i prioritari en tots els camps de la vida d'aquestes illes. Tot i això, els illencs estaven dividits entre els unionistes prodanesos i els que estaven a favor de la llengua i cultures pròpies. Després de negociacions intenses amb Dinamarca, que van començar el tombant de segle, l'any 38 es va autoritzar l'ús del faroès com a llengua d'ensenyament a les escoles, el 39 es va permetre el seu ús a l'església, el 44, en plena ocupació nazi de Dinamarca, el Parlament faroès va aprovar l'ús del faroès als jutjats. I finalment, el 48, el faroès va obtenir l'estatus de llengua oficial, cooficial, conjuntament amb el danès.
2: I avui en dia, en quina situació està la llengua?
3: Actualment, el faroès és la llengua d'ús d'una part important de la població insular, tot i que aquestes illes tenen una població molt petita i, per tant, és una llengua minoritària. El faroès és present als mitjans de comunicació, principalment a la ràdio i televisió pública, la KVF, així com algunes emissores privades com R7. De fet, ara sentirem un fragment del programa, i perdoneu el meu faroès, Ugna Lotan de l'R7, que fa entrevistes en profunditat.
4: Tens man, men vi pleia ofta a spyrja, hver er personen? Hver er personen Magna Laxafoss?
5: Ja, hver er personen Magna Laxafoss? Ja, man kan säga at hvis jeg spørger særlig om udbygging, så er jo udbygging budskaberføring, hvor jeg for større part identificerer mig også som vidtager, at interessere mig ikke for det budskab. Og...
3: Això que sentíem era una entrevista en faroès, l'idioma que es parla en unes illes situades a mig camí entre Escòcia i Islàndia i que depenen administrativament de Dinamarca. Actualment a les illes hi ha un sentiment independentista important, tot i que els partits independentistes i unionistes van sovint junts. Per exemple, el govern faroès del 2022, format pel Partit Socialdemòcrata Unionista, el Partit d'Esquerres Independentista i el Partit Liberal Independentista, en tripartit.
2: I quin lloc ens recomanes de les Illes Fèroe?
3: Jo no hi he estat, però per les imatges que hi ha a aquestes illes em sembla que valen molt la pena, sempre i quan l'objectiu de les vacances no sigui el de calor i platja. De les Illes Fèroe en surten moltes de les fotografies que ens apareixen als fons de pantalla de l'ordinador, són d'aquestes illes. Aquests paisatges estan verds i amb penya-segats, i avui us he triat el salt d'aigua de Múlafossur a l'illa de Vagar, que és un salt d'aigua que arriba al mar i que sembla molt impressionant.
2: Moltes gràcies, Miquel.
3: Gràcies, Cleofé.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, en FIAC 95.
2: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra Hold Up, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem d'Ocell i de l'últim poemari publicat en vida per l'artista menorquí rossellonès Gumersind Gomila, Els ocells morts. L'ocell, aquest dissíl·lab tan comú i tan proper, prové del llatí tardà avigelus, ocell petit, i no pas de l'arrel clàssica avis, com si un ocell fos sempre un ésser petit i entranyable. Una paraula que retrobem en altres llengües de l'àrea romànica i neollatina, com el cors acello, l'italià uccello o l'occità ocel. El títol del poemari d'en Gumersind Gomila, Els ocells morts, sorprèn i fins i tot descol·loca, com si estiguéssim acostumats a relacionar l'ocell amb la vida. És oblidar la sinistra còrnix, l'ocell de mal averany dels llatins, quan es presentava a l'esquerra del sacerdot, o l'aigle noir de la cantant Barbara i la seva relació mortífera amb l'incest que la cantant va patir de petita. Si bé en Gumersind Gomila el va publicar el 1969, uns quants mesos abans de la seva mort, Els ocells morts va ser concebut i escrit una vintena llarga d'anys abans, constituint, cito, un conjunt d'anotacions recordant la infantesa, com diu la nota preliminar. La infantesa a Menorca, l'illa que el poeta va deixar als anys 20, a mitjans dels anys 20. Sí. Més enllà de la mort i de la fragilitat present a cada poema, el que qüestiona el poemari és la indecisió d'un poeta entre dos mons, Menorca i el Rosselló, cito. Pel març i pel novembre era un ocell de latituds tan oposades que encara el meu cor com indecís entre dues espases, essent a tramuntana enyora el sud i essent al sud enyora tramuntana. Recordar els ocells de la infantesa és recordar llurs noms. Colom, colomí, pollet, corb, oreneta, puput, pardal, alosa, graula, gaig, guatlla, falcó, gavina peixatera, mussol, xamarlí, estornell, canaris, periquito. A vegades, aquests ocells s'esfumen, desapareixen, com els ocells de fum de la rebella de Sant Joan o l'ocell de cera que fon durant la migdiada. Cito. Una tarda d'estiu, en fer la siesta, embolcallat de sol dins l'hort de casa, abraçat a l'ocell, vaig a dormir-me, mig de roseia i de blat ros. En despertar-me, quina pena! L'ocell s'havia fos. Semblants als ocells de la religió llatina, els ocells s'oposen. N'hi ha que fonamenten la casa familiar i d'altres que constitueixen una amenaça. Els primers són els ocells del poema més conegut, que es diu La llar. A la ciutat alegre d'amor, la meva ciutat blanca, veuràs a cada casa dos forats amunt de la façana on el paleta penja la vestida amor de cordes clares. És el lloc on cada any les orenetes van a refer llurs nius i llur estada. Cada casa en té dos. I les dels rics en tenen tres i quatre. Dos en tenia, dos la nostra, ni baixeta ni alta. En canvi, els falcons que cacen les gavines, tot el soroll que fan els veïns amb llaunes i perols, són aquests ocells mortífers. Els ocells morts marca l'acomiadament de la infantesa i del paradís original insular. Llegim a les portes de foc els versos següents. Penso encara sovint en els ocells, els blaus ocells sense nom ni sense promeses, fets de taques de somni de neguit, quan, deixant la infantesa, esdevenia esclau dels cinc sentits. Poemari universal i atemporal ens qüestiona a tots i cadascú. Què hem fet i què fem de les nostres vides quan s'han fos els nostres ocells de cera? Us deixo formular la resposta, si n'hi ha. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arels, a Perpinyà, 95.
1: Radio Arels. Radio Arels.
4: Música a Radio Arels. Amb Enric Balaguer.
5: Ens trobem a l'estudi de Prada amb tres persones. El Tian, bon dia.
6: Bon dia.
5: I el Max, bon dia.
7: Bon dia.
5: I també l'Olivier, que és una mica més gran.
8: Bones.
5: Doncs esteu aquí perquè feu un concert molt important a Cuixà. Sou del Cor d'Infant de Sant Josep de Prada, un cor d'infant que no és la primera vegada que en parlem a Radio Arels, en parlem bastant sovint, cada vegada que hi ha una cosa important. Tian, què aneu a fer a Cuixà?
7: Fer un concert.
5: I fa anys que esteu a aquest cor d'infant?
7: 2 anys.
5: 2 anys. Us agrada cantar? Què us aporta cantar, Max?
7: Pues ens aporta alegria i també pues, jugar i cantar.
5: No és molt difícil cantar, perquè sou dos solistes, a més.
7: Cada migdia en el Ciprià pues, anem a veure-ho per lo dels solistes i tot.
5: Que això és molt exigent, és que és sovint, eh? És sovint que aneu a assajar.
7: Sí.
8: Sí. Cada dia de la setmana, que sí, eh?
7: Sí, cada dia de la setmana.
5: Cada dia de la setmana.
8: Gairebé.
5: I us veig aquí, cal explicar als oients, ho veig aquí amb samarretes de futbol. Arribeu a fer futbol i cantar? Què us agrada més?
8: Això no es fa, això.
5: És com demanar si us agrada més el pare o la mare, no?
8: És això.
7: Sí.
8: Els dos. Va, vet aquí.
5: Va, Olivier Marquès, sí. És músic, el coneixem perquè és el director de la Cobla Tres Vents, però bé pas en aquesta qualitat de Cobla Tres Vents. Quin serà el programa? Tu vens en qualitat de pare d'alumne, pare de cantant.
8: Saps això? Tinc la meva filla també que canta amb el Max el Tian, a Sant Josep. Doncs, i aquest concert, molt important, és una revista del repertori barroc francès sacrat. Doncs segle XVII, Lluís XIV, tot això, Molière, tota la música d'aquesta època, doncs ja serà interpretat el Reniment de Sant Pere, de Charpentier, entre altres, i tot això s'ha acompanyat, és això que és molt interessant també, és un projecte transfrontaler, és a dir, que els músics professionals venen de Barcelona. Mm-hmm. Doncs hi ha una col·laboració entre Sant Josep, la Mètrica de cantants i músics barrocs que són famosos de Barcelona. Doncs els diré el Gustavo Llull, a l'Orgue Positiu, el Guillem i el Jordi Girona, cello i lut, i a més hi ha, ara això, ells són francesos, dos cantants professionals solistes, baix i tenor, que ells venen de l'est de la França, exactament. Doncs és una col·laboració molt, molt eclèctic, no?, de gent de nord de França, Catalunya sud, Catalunya nord, perfecte, no?, tot això, per un repertori doncs, barroc, francès, tot això, l'iniciativa del mestre el cap de coll, diguéssim, el Ciprien Sadek.
5: Olivier, tu, aquest músic, aquest repertori barroc, és adaptat a gent jove, a mainada?
8: No. però no, realment no, però sagrat ser, però el Ciprien té una qualitat, és especialista de fer cantar justament els infants, i jo sempre quedo molt al·lucinat de veure aquest senyor, la manera d'on fa passar coses molt complicades a petits que, a més, comencen la solfa, no ho saben, a poc, són estudiants, vull dir, comencen la música i amb fonètica, de manera, peces molt, molt, molt, molt complicada, i ho fan, i aquí tenim dos exemples meravellós, perquè ells són solistes, a més del cor,
5: sí.
8: I doncs ho passen, el Ciprià té tècnica que no és pas adequat, però ho fa molt bé.
5: Cal dir als nostres oients que sou bessons, quants anys teniu?
7: 10.
5: 10 anys. I quin és el vostre paper, Max?
8: Què cantes? Quina veu?
7: Jo canto, depèn de la cançó, faig o alto, soprano 2, soprano 2 o soprano 1.
8: I tu, Can?
7: Jo igual.
8: Igual, sí. És a dir, són veus agudes, eh? Són, les que dius són, sí, veus blanques. No, que es diu, tècnicament són veus d'infant que no sé com se diu en català, que no canvia de la veu.
5: Que no han canviat encara. Tian, cada dia és molt, eh? Però ho teniu bé interioritzat, bé en el cap el que heu de fer?
7: Sí.
5: Teniu clar?
7: Sí.
5: És que, Max, és que teniu una mica d'angoixa, de trac, com es diu en francès, de nerviosisme davant del públic?
8: Sí o no?
7: No, perquè nosaltres ja estem habituats.
8: Canta tant, ensagen tant, cada dia gairebé, està inclús dins dels cursos de l'escola de Sant Josep, i canta cada dia, vull dir que tant de repetició, al final dominen molt la cosa, i venen a ensenyar-hi tranquil·lament, amb tota la tranquil·litat de la terra. Sobretot aquests dos, que són extraordinaris. S'ha de menys escoltar aquesta gent, eh? De veritat.
5: Sant Miquel de Cuixà, ja hi heu anat?
7: Sí, per gravar el disc que hem fet.
5: Sí, que heu fet un disc i que l'heu gravat allà.
8: Exactament. Sí.
5: Per vosaltres, és molt sovint que aneu a lloc, a esglésies...
8: Per exemple, el diumenge canten a la Grassa, a la Badesa de la Grassa, al costat de Narbona, per exemple.
5: Sí, sí. També fa que teniu molts amics, finalment, no? Dit del,
7: sí,
5: dit del grup.
7: Tenim bastants, perquè coneixem... També hi ha el coro de Perpinyà, que també en coneixem alguns. Si no, al coro tenim més de 5 amics.
5: També feu intercanvis amb altres cors per infants similars.
7: Sí.
8: I fan part també del cor de Pau Casals, que són infants de tota Prada, també.
5: Això en parlem molt ràpidament. Ja prepareu el Festival Pau Casals?
7: Sí, ara fa temps que l'estem preparant.
5: Sí.
8: Per què?
7: És molt dur, tinc que conèixer de memòria i ja està.
8: Quina forma és que canteu? És una òpera, no?
7: Sí, tenim una òpera.
8: Cal dir això.
5: Durant el Festival Pau Casals hi haurà dos concerts del cor Sant Josep de Prada, que serà una mica ampliat, que prendrà el nom de cor Pau Casals, que és el cor també lligat, em sembla, amb l'Escola de Música. Serà el 31 de juliol a les 6 al Bolòdrom, és curiós, i també l'1 d'agost al mateix lloc, també a les 6. Però de moment el que ens interessa és aquest dissabte 6 de juny a les 6 de la tarda a Sant Miquel de Cuixà. Esteu preparats, Jan i Max?
7: Sí.
5: I que diguem que vingui molta gent?
7: Sí.
8: Han de venir la gent.
7: Molta.
8: Molta. Això ho és, Tian.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies, Olivier, Tiana i Max, per aquesta entrevista, que feu les estrelles vosaltres, cada vegada.
8: Són les estrelles.
5: Ara llavors, moltes gràcies.
8: Bones tardes.
7: A tu. Gràcies.
6: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte. 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
4: Radio Arrels. Són les 7 de la tarda.
9: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlleu i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlleu i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
1: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
10: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
11: Soc a Vilallonga de la Salanca per fer memòria amb un autèntic vilallonguet. Hi va néixer i hi ha viscut sempre, fora dels episodis d'estudi i del servei militar. I és el president d'una associació que es cuida de la cultura i el patrimoni de Vilallonga. És un home arrelat a la terra, en el seu cas, a la vinya i al vi. Tota la seva vida ha estat enòleg. Mercè Roller, bon dia.
12: Bon dia,
11: i gràcies per acollir casa vostra. La vinya i el vi, tot i que a Vilallonga de la Salanca no és pas una terra de molta vinya.
12: Ara no. Abans, a l'any 1960, la cava cooperativa de Vilallonga havia produït fins a 4.000 hectolitres. Era una de les caves la més important del departament. La Salanca, fa temps, doncs, al 19è segle, hi havia cereales, és que hi havia un molí a Vilallonga, i després, cap a l'any 1950, 60, 70, hi ha hagut vinyes, abricoters, presseguers, pares i pomes, també. Era la plana del Rosselló, era una plana ufana, i tot el terme era treballat, tot el terme era treballat. En 1960, per 1.500 habitants a Vilallonga, hi havia més de 300 pagesos. Avui, amb 3.500 habitants, hi ha 22 pagesos.
11: 22.
12: I moltes terres són deixades.
11: I ara que hi ha hortalissa, carxofes, enciam...
12: Ara no? Sí, carxofes, enciam, àpid, sí. Espàrrecs, torna a venir un poc l'espàrrec. L'espàrrec era un llegum de bona reputació a Vilallonga, perquè la terra és molt suple, la terra de la Salanca.
11: D'acord. Bé, doncs parlarem de vinya i del vi, perquè heu estat enòleg, ara sí. Esteu jubilat, eh? Mercè Roller, parlem de les vostres dues famílies. Comencem pel costat mare, família Pallura, antigament, molt antigament, m'heu dit, eh?
12: Sí.
11: Molt antigament, sé pas quan, eren fariners, no?
12: Sí.
11: Cap a Montalbà.
12: Alors, la família ha passat a Montalbà i hem pres un del meu rabesavi, ha estat fariner a Torrelles i després a Vilallonga també. Voilà. El molí de Vilallonga.
11: Hi havia un molí a Vilallonga, doncs.
12: I la meva avi se deia la Teresa del Molí.
11: Doncs de Montalbà baixen i passen per Torrelles i arriben a Vilallonga, de la Salanca.
12: Sí, sí.
11: I al costat pare fan un recorregut similar, baixen de la muntanya.
12: Sí,
11: també,
12: sí, eh? Del banc de mon pare, doncs, el rabesavi ha baixat de Noedes cap als anys 1854.
11: Que eren pastres.
12: Eren pastres a Noedes i han baixat a Santa Maria, doncs, perquè era més fàcil el treball i el climat també.
11: Baixant amb les fedes.
12: Ha baixat amb les fedes, sí. I a Santa Maria i en pres ha estat, a més del ramat de fedes, tenia una carnisseria. A Santa Maria.
11: A Santa Maria, eh?
12: Voilà. I en pres, mon avi ha naixit a Vilallonga.
11: Vilallonga.
12: I mon pare també.
11: I l'avi encara tenia el ramat?
12: No, no, no, no. Mon avi treballava la terra, era pagès, però tenia pas més ramat.
11: I el pare també pagès? El
12: pare. I mon pare pagès també, vinya, arbres també, abricoters, presseguers i també llegums, carxofes, espàrecs, voilà. I mon germà, que és més jove que jo, ha continuat a treballar la terra de mon pare.
11: I encara la treballa?
12: I la treballa encara, i la treballa molt bé, cultiva sobretot enciams de totes categories, àpid també, amb ceres, i comercialitza ell mateix
11: directament, eh?
12: Directament.
11: Molt bé.

0: Avui faig memòria amb Marcel Roger, som a casa seva, aquí a Vilallonga de la Salanca, és un vilallonguet perquè hi va néixer i ha viscut pràcticament sempre, i ja sabem que les dues famílies, costat mare i costat pare, venen de la muntanya fa molts anys, fa moltes generacions, i baixen cap a la plana i tots arriben a Vilallonga. Vos naixiu a Vilallonga de la Salanca el 48.
1: Sí.
0: Aneu a escola a Vilallonga?
1: A Vilallonga, fins al certificat d'estudi.
0: Quin record teniu d'aquell Vilallonga de quan era un mainatge, doncs, anys 50?
1: Oh, anys 50 me recordi, sobretot, d'una gran llibertat. El dijous, perquè abans és el dijous, sí, que se treballa pas, tinc el record que rodàvem dins del terme amb els companys a jugar. Hi havia pas cap danger, no, en aquesta època.
0: Les famílies no patien pas de...
1: Calia
0: tornar a l'hora.
1: A casa eren cap mena, hi havia una educació que era estricta.
0: Sí? Sí, sí. I era un moment en què, ja ho heu explicat, Vilallonga és ple de pagesos.
1: Sí, en aquell moment, doncs, 1950-1960, hi havia més de 300 pagesos a Vilallonga, per 1.500 habitants. Era un terme ric, tot era treballat, la gent s'abraiaven per un metre carrer. Ara...
0: Sí. Vilallonga era ple de cavalls, de carros, de tot,
1: no?
0: Els
1: cavalls n'hi havia... Cada pagès tenia un cavall. En aquesta època també hi havia la matança del porc. Jo som vist porcs matats dins de la cur, dins del carrer.
0: Tenia un porc a casa?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, havien tingut un porc, bé, hem pres nu, hem pres... Sí. I me recordi també que a 8, 9, 10 anys jugaven al rugbi. Teníem pas un balon, com ara. Tenia un mocador ple d'herba, estacat, sí, i jugàvem dins del carrer, que els carrers eren pas godronat, carrers en terra.
0: Perquè el rugby era el joc.
1: Hi havia el caixó, i en aquesta època hi havia també el rugby, principalment, i en pres hi havia un poc de basquet, perquè l'institutor, que se deia Monsieur Maccabi, entrenava, havia fet un equip de bàsquet a l'escola.
0: D'acord. Anys 50, a Vilallonga de la Salanca, el català és present.
1: Sí, alors, el català, a la meva casa, mon pare i ma mare parlaven català entre ells. I quan me parlaven a jo, parlaven francès.
0: I vos, de veïnatge, no parlava pas català?
1: No, no. Perquè, sé pas, hi ha hagut una període que som pas coneixit jo, que era
0: prohibit.
1: Era prohibit de parlar català.
0: A l'escola?
1: A llavors, més jo, bon, entre nosaltres, amb els companys, parlaven francès, mon pare i ma mare me parlaven francès, i entre ells parlaven català.
0: I un dia vos parleu català, també? Com esteu fent ara, vull dir?
1: Com ara, perquè també s'han anat a Vilallonga, hi ha una associació que se diu Salanca Regalada, que pren el català, i s'han anat 4 o 5 anys quan era ja a la retreta.
0: Però ja el teníeu al cap, el català?
1: Sí, sempre s'han... Sí. El parli pas bé.
0: El parleu prou bé. Jo crec que sí. Marcel Roger, amb 14 anys, és a dir, el 61-62, aneu al Liceu Agrícola de Castelnau d'Arí.
1: Sí.
0: Ja us interessa l'agricultura?
1: Sí.
0: Ja teníeu pensat què volíeu fer?
1: Déjà, l'idea de mon pare era de m'afestar a casa per treballar la terra. Bon. I és l'institutor, quan ens hem passat el certificat d'estudi, que li ha dit... És domatge, que he patit, cal que fer anar a l'escola. Bon. I doncs, amb dos altres companys de Vilallonga, ens hem posat a Castelnau d'Arí, pensionera, any 62, 63, 64, a Castelnau d'Arí. Hi havia pas l'autoruta, calia un mig jornal per anar de Vilallonga a Castelnau d'Arí, i tornaven al vilatge que la Tots Sants, Nadal, Febrer i Pasques. I em pres el pensionat.
0: I com van ser aquells anys?
1: Molt bé, perquè amb el rugbi, un català cap al país dels gavats, el català saben que tothom sap que juguen al rugbi, sí. I el club de Castelnaudaria, que se deia el ROC, hem vingut a cercar per jugar amb els cadets, déjà. Com som nascit en 48, dins la pula tenien Castelnaudari, Béziers, Quillan, Narbona, i déjà cada any cadets i júnior B jugava contra en Claude Spanguero, que és nascit en 48, també en Martin, que era a Béziers, a aquesta època. Totes aquestes jugades les som sempre atrapat en cadet, en júnior B i en fresc quan era a l'USAP.
0: D'acord. Bé, parlarem del rugby perquè heu fet una carrera prou important, heu guanyat campionats de França de segona sèrie, ho comentarem, perquè vull acabar de completar això dels estudis. Passeu uns anys, 3 anys, no?, a Castelnaudari.
1: 3 anys a Castelnaudari.
0: I després aneu a Montpellier.
1: Al Liceu Agrícola de Montpellier fins a la terminada, que s'han passat al BAC de prima. És el BAC de Ciències Tècniques i Agronòmiques, que permetia aquell BAC d'obrir les portes a n'importa quina facultat. Mm-hmm. Tinc companys que eren de la meva classe, que han fet medicina, farmàcia, i han reixit. Okay. I jo era atirat per la professió d'enòleg, i doncs s'han anat a fer, després del BAC, s'han anat a l'Escola Superior d'Agronomia de Montpellier per passar el diploma d'enòleg.
0: Doncs això de ser enòleg ja ho teníeu més o menys clar, ja ho teníeu al cap, això?
1: Sí, el tenia al cap perquè sempre s'han estat, com tota la jeunesse, la s'han passat totes les vacances escolars al camp. Volia un mestier que era prop de la terra i sobretot poder restar dins del departament.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Marcel Rouyer, som a casa seva aquí a Vilallonga de la Salanca, un matí de febrer del 2021. Ja ho heu explicat que heu estudiat agricultura, primer a Castellnoderí i després a Montpeller, que heu decidit dedicar-vos al vi, bé, ser enòleg. També heu explicat que ja de mainatge, aquí amb els companys a Vilallonga, jugàveu a rugbi pel carrer i també heu jugat a rugbi a Castellnoderí. Heu fet una bona carrera, sobretot amb dos campionats de França, amb Vilallonga, sí. Els dos, eh? És a Castellnoderí que comenceu a jugar seriosament?
2: En club, déjà havia jugat en mínima a Vilallonga, però el rugbi era pas estructurat com és ara, hi havia pas les escoles de rugbi, eren companys que jugaven, feien partides contra els pobles veïns, com Torrella, Santa Maria, però era pas organitzat com un campionat. Realment, el primer club, en cadet, ha estat a Castellnoderí.
1: I jugueu també amb el Salanca Olímpic Vilallonguet, que és l'històric equip de...
2: Estat Olímpic Vilallonguet, sí. El SOF. Voilà. Això, alors, era déjà al Liceu a Agricola Montpeller i s'han fet un any, era jove, tenia 17 anys i mig, crec. Donc, s'han jugat a Vilallonga, amb un equip senyor que era en deuxième série, i a la fi de la Sazú hem estat campió de França en deuxième série, voilà, en 1967.
1: I recordeu el maig de la final?
2: Sí, la final...
1: 3-0.
2: 3-0 contra un club de les Landes que se diu Lenx. I la mitja final a Château Renard contra un club de les Alpes que se diu Montmélian. I hi havia un paquet enorme i nosaltres teníem un paquet més lleuger i més amb una línia d'altracar que era jove i que anaven a renta. I a 5 minuts de la fi del maig perdien 5-0 i en 5 minuts s'han marcat 2 essais. I s'han guanyat 6-5, la demifinal. I l'essai valia 3 punts a l'època. I els 2 essais han pas estat transformats. 6-5, voilà.
1: I la final, 3-0, és a dir que es marcaven pocs punts abans.
2: I la final, 3-0, era serrat i... era de bones equips. A la final, al centre de la línia de tres quarts, hi havia André Landry i jo. I 2 anys després jugaven en primera a l'USAP tots dos.
1: D'acord. En aquell moment, l'equip de Vilallonga és bàsicament...

0: Argelers, després.
1: I després, en 73, Argelers en segona divisió. També.
0: I a la fi torneu a Vilallonga.
1: A los 5 anys a Argelers.
0: Sí.
1: Són estat 5 anys a Argelers amb una equip...
0: Qui hi havia aquí?
1: Molt forta. Hi havia, davant hi havia Matkoski, Fariol, Ologaré, en Rodort, que era capità i entrenador, en Jacques Rodort. Darrere hi havia Daniel Llosa, Marcel Rouillet, Daniel Villet, hi havia una equip força jugaires que havien passat per l'USAP.
0: Sí, sí. Voilà. I doncs torneu a Vilallonga i torneu a guanyar un campionat.
1: I quan arresti Argelers, en 76, torni a venir a Vilallonga, doncs, aquell cop eren en quatrième sèrie, i a la fi de l'any hi va un altre títol de campió de França. Hola.
0: Com va ser la final? La recordeu?
1: Alors, la final me'n recordi perquè en 77 s'hem fet la final, la vella del match de l'USAP contra Béziers, la final USAP-Béziers a París. I nosaltres s'hem fet la final a Prada contra una equip de l'Arieja.
0: La Bastida?
1: La Bastida, sí. La Bastida, Serrou, c'est pas, me'n recordi pas.
0: Voilà. 18-8.
1: Voilà. I havia marcat un essai aquell dia.
0: I vos era un dels pocs que quedava que havíeu guanyat el primer campionat amb Vilallonga.
1: Voilà. Alors, que havien guanyat el primer campionat eren pocs, eh? Hi havia el capità i entrenador Roger Montagnier, que era l'entrenador. Aquell dia el capità era l'arrière Jacques Gomez. Hi havia al demi de mêlée Daniel Roger i tres quarts centre, jo. Eren quatre, haver fet els dos titres.

0: Avui faig memòria a Marcel Ruyer, sent a casa seva aquí a Vilallonga de la Salanca, matí del febrer del 2021. L'endemà d'acabar el servei militar, és el 73, entreu a treballar com a enòleg a Sant Andreu.
1: Sí.
0: No va costar trobar treball, doncs.
1: Doncs era el meu primer treball. S'han acabat l'armada el dijous i el divendres començava a treballar. Bé, me cal dir que mon employeur era en Jean-Vier Campignà, que era un dirigent, president, vicepresident d'Argelès, i que...
0: Ja us coneixia, doncs.
1: I que me coneixia, bueno. I s'han estat 4 anys a Sant Andreu, dins de queixa una bona casa, que era negociant i vinyater.
0: I després de Sant Andreu entreu a l'Institut Cooperatiu del Vi.
1: Voilà.
0: ICB.
1: En 76 s'han entrat com enòleg a l'Institut Cooperatiu du Vin, ICV, donc, i el laboratori era a l'avenue de Grande Bretagne, a la Chambre d'Agricultura.

0: Dins del local, que avui hi ha el sindicat de Vigneron, de CIVR, tot això.
1: I el 83 sereu el director de l'institut.
0: Voilà, hi ha 423, doncs, som nomat director de l'institut. Voilà.
1: Ara l'institut es troba al parc de Clairefont, a Toulouse.
0: I donc, aquí, de 423, hem força desenvolupat la clientela de l'institut i hem construït un laboratori a Toulouse, a Naturopola. Eren 428, això.
1: L'Institut Cooperatiu del Vi proposa tot de serveis, no? Anàlisis, consells,
0: sí.
1: Fa recerques...
0: L'Institut Cooperatiu del Vi és una grossa empresa. El siège és a Montpellier i s'està, doncs, és desenvolupada dins de tot el bassin mediterrani. Hi ha laboratoris a Carcassona, a Béziers, a Perpinyà, a Montpellier, a Nîmes, a Brignola i avui està dins de la vallée du Rhône, també. Voilà. I aquí, a Perpinyà, quan hi ha hagut força arraixaja de les vinyes, hem desenvolupat amb Helena Tixador, que era la meva col·laboratrice, hem desenvolupat una clientela en Catalunya Sud, a l'Empordà i també a Penedès. Sí.
1: Llavors, el vinyater, què hi trapa a l'institut?
0: L'ICV és un laboratori d'anàlisi, doncs déjà per tota la clientela fem les anàlisis del vi, que a saber com cal treballar i tot, i el consell enològic. Doncs és per això que tot el departament el coneixi, perquè cada dos dies anem a Sallés, voilà. I donc tenim un contracte amb els vinyaters i cada enòleg, perquè eren a Toulouse, eren 7 enòlegs per al departament. Hi havia també d'altres laboratoris concurrents. Sí.
1: Doncs coneixeu tots els cellers del país
0: sí.
1: I durant 40 anys heu treballat el tema de la vinya i del vi, és a dir, que heu pogut seguir tota l'evolució
0: sí.
1: De la vinya i del vi
0: sí.
1: De Catalunya Nord.
0: Sí, i aquesta evolució que podrien batejar el camí enològic, se podria dir que de 1960 a 1970, en aquesta època, els enòlegs en deien el ximist. Era, en aquesta època hi havia una enologia curativa, hi havia poc tecnologia perquè hi havia pas fred dins de les caves, les frigories n'hi havia pas, gas inertes non plus, calia fer amb el que teníem. En pres de 70 a 420, a 1920, aquí hi ha hagut una revolució tecnològica. Dins del departament hi havia una vintena d'enòlegs i molt dinàmics, i era una enologia un poc directiva, però era necessària. I aquí s'hem vist les caves amb frigoris, amb gas inert, hi ha hagut un progrés enorme dins de la conservació del vi, també tot. En pres de 420 a 410, aquí hi ha hagut un viratge, diré que les caves hem pas sapigut se desenvolupar dins la comercialització. Voilà. I és d'homatge perquè els vins eren d'un nivell molt interessant, però la comercialització ha pas seguit. I hem pres 2010, 2000, 2010, aquí ha estat una analogia dels terroirs. Hi ha hagut també vinyaters que han vingut d'altres províncies, com a Calça, a la Tour de France, a Morí, que se són instal·lats, i això ha estat una bona cosa perquè hem fet muntat la valor del terroir. I aquí, en aquesta període, vinyaters com en Gobi, com en Piquemal, com en Bisol, també, a Totavel, Gardiès, hem sapigut valoritzar els vins.
1: Doncs la carta de la qualitat s'ha imposat finalment.
0: Voilà, s'ha imposat, però hi ha hagut força arraixatge.
1: Sí.
0: Per exemple, terroirs d'altitud, com el plateu de Rupidera, aquell viratge abandonat al-dessí de l'Odès. Tot ha estat arrencat, o presca, i és un terroir, face al Canigú, a 600 metres d'altitud, que avui seria un terroir prisat a la moda, i hi ha pas més vinyes. Clar, perquè ara coneixi tot el departament, i ara de Picassun a la retreta m'agrada de fer randoners amb companys, cada divendres fem una randoner, doncs veig com el paisatge és ara.
2: A tot moment canten campanes, campanes de llum d'un bressol florit. A tot moment ploren campanes, campanes.

0: Bé, arribem ja cap a la fi d'aquesta memòria amb el Marcel Groller. Som a casa seva a Vilallonga de la Salanca. Ja hem parlat del món de la vinya i del vi. Heu estat enòleg durant tota la vostra vida laboral. La vostra experiència com a enòleg ha servit també per diverses activitats de l'associació que presidiu. Presidiu l'associació Cultura i Patrimoni Vilallonguet. I sovint aneu a tastar vins.
1: Sí.
0: Tenen un enòleg de luxe.
1: Sí. És una associació que ha estat creada el 2011, doncs té 10 anys ara, amb un consell d'administració d'entre 10 i 15 persones molt competents. L'objectiu és cultural, de valoritzar el patrimoni del vilatge i del departament, també, que quan se pot. I ho és que per la funció que tenia quan treballava, organitzem cada any una escapada enològica dins d'un celler o altre, tastem els vins, discutim amb el vinyater, 50 persones cada cop i tot és ple,
0: Tot és
1: tot
0: ple.
1: és complet.
0: Seguiu a fora de Vilallonga, però Vilallonga també té el seu interès, no? A nivell cultural i patrimonial, teniu
1: Sí.
0: una cellera important, no? Vilallonga.
1: Sí, Vilallonga és un poble que ha estat mencionat. Les primeres traces del poble daten del 924. I la saiera, doncs, és feta a l'entorn, com totes les saieres, de l'Iglesi. Era una saiera fortificada. Actualment, de la saiera, dels ramparts que hi havia, resta que el portalet.
0: I el campanar també és té el seu interès, no?
1: Alors, el campanar també, el campanar, l'església primitiva ha estat mencionada en 1100, crec, i el campanar, que és de tipus, que és un campanar molt guapo, és de 1550, poc més, és de tipus lombard, fa 32 metres d'alçada.
0: Us he demanat músiques, Marcel Roller.
1: Som...
0: I m'heu parlat de Brel, per començar.
1: Sí, perquè en Brel és un artista que m'agrada força
0: I que heu vist
1: i que
0: i
1: som
0: que heu
1: vist
0: oït de
1: tenir,
0: cantar, eh?
1: crec que tenia 18 anys, que s'ho ha anat a veure a París, en un teatre, jugava l'Home de la Manxa. I en aquesta comèdia musical ha cantat una cançó que se'n diu La Queta, i que m'agrada força.
0: Molt bé. M'heu demanat també Sardó?
1: Sardou, el lac del Colomerà, m'agrada. Edith Piaf també, jove, força jove, cantava sempre l'home a la moto.
0: Vos
1: I cada
0: cantàveu?
1: cop que feien un rapè amb companys i tot, m'anaven de
0: Ah, sí?
1: cantar l'home a la moto. La coneixia perquè... Voilà.
0: Teníeu una moto, vos, quan éreu jove?
1: No, tenia una mobileta,
0: Una mobileta.
1: Peugeot,
0: Com tots els joves,
1: com
0: no?
1: tots els joves, que era un oncle que me l'havia donada.
0: D'acord. Amb la mobileta podíeu anar a tot arreu,
1: Amb
0: no?
1: la mobileta, quan tenien 15, 16 anys, 17 anys, feien, a l'època hi havia pas de les boates de nuit, n'existien pas, feien totes les valls del vilatge, del poble, Torrella, Santa Maria, Pià, Sant Esteve... Tot
0: D'acord.
1: l'estiu rodaven
0: Amb la mobileta.
1: amb la mobileta.
0: Molt bé. I també m'heu demanat Jordi Barra.
1: Sí, perquè Jordi Barra era un gran artista que som coneixit.
0: Personalment, l'heu coneixit?
1: Sí, amb la meva dona s'hem anat a veure a la Chapelle Saint-Dominique per al pessebre que feia. També la meva dona treballava al servici de pediatria a l'Hospital de Perpinyà i cada any en Jordi Barra anava a veure els nens que eren malalts i tot.
0: M'heu demanat Toquen les hores.
1: Toquen les hores, voilà, és una cançó que m'agrada.
0: Marcel Roller, gràcies que m'hàgiu primer acceptat fer memòria i després d'haver-me acollit a casa vostra aquí un matí del febrer del 2021 a Vilallonga de la Salanca. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies, Gregi.
2: Memòria. la nostra gent

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

si va pas bé, si va pas bé. Mal de cap, el fetge enfastigat. Aigua del bululú, aigua del bululú, aigua del bululú,

0: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels. Tothom sabia que el Víctor s'havia fet ric a partir de la famosa estafada del banc. Jo ja havia vist tantes coses d'aquell estil que la caiguda del meu amic, més honrat, no va arribar ni tan sols a estranyar-me. Ni tampoc li vaig retirar la paraula després d'allò perquè, com deien l'Amèlia i el Llobet, estàvem destinats a trobar-nos al Liceu, a la tribuna del Barça, i fins i tot als negocis. Jo hi hauria de tractar directament amb el Víctor perquè tot seguit de la gran estafada el van fer director, que era el que ningú no es podia explicar. Així doncs, l'actitud més prudent era de fer com aquell que no en sap res dels tripijocs dels altres i deixar que cadascú amuntagués els diners de la manera que li anés més bé. En Víctor i la seva dona, que a partir de l'estafada es va comprar vestits nous i va deixar de ser la mujer del cuadro, van ser els primers dels nostres amics de joventut que van marxar del carrer. Això no vol dir que ens separéssim completament, ja que l'Amèlia anava molt sovint a ca la Lluïsa, que totes les amigues noves li deien Lulú i sortien plegades a conèixer gent de pisto. Endemés, Bruno i Carlitos anaven a jugar als jardiners dels rics amb les nenes de la Lluïsa, que tenien una nurse. De vegades també hi anava l'Amèlia i seia en un banc amb d'altres senyores del braç fi que feien punt i xafardejaven tot vigilant els nens i les minyones. La volien molt i la convidaven a festes i sarraus i aviat la van fer postulanta per allò de la campanya de la Cruz Roja i del càncer. Val a dir que el canvi del Víctor, com altrament el d'altres companys de joventut, no havia estat sinó una distància col·locada entre dos bocinets de temps, dos passats iguals i dos presents enriquits amb coses que calia silenciar. El dia que va morir Marilyn, de Terenci Moix, publicat l'any 1994 a les edicions 62, col·lecció Grans Èxits. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Som llestats de vos parlar de calques expressions que fan al·lusió a una xifra. Per això, avui evocarem anar de 21 botó i la frase 7 senalles, 14 anys. Una senalla és un cabàs i un bon cabàs normalment té dues anses. La frase 7 senalles, 14 anses és d'una lògica implacable. De fet, serveix per validar un càlcul. Per exemple, quants convidats esperem? 8. I nosaltres dos fa 10. I bé, s'han fet 10 cremes catalanes, 7 senalles, 14 anses. Direm a calcús: Faba, avui vas de 21 botó, per assenyalar-li que heu remarcat que s'havia mudat. Hauríeu pogut dir: Faba, avui t'has posat la camisa de menjar fideus? L'expressió vindria d'un antic uniforme en el qual hi havia un gros pitral on hi havia tres rengles de grossos botons daurats formats per 7 botons cada rengle, o sigui, un total de 21. Aquest llampant uniforme era el màxim lluïment de l'època i la seva visió enlluernava la gent. El més estrany de la fórmula és que botó no és el plural, no es diu de 21 botons, sinó de 21 botó, encara una extravagància de la nostra llengua.
1: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
3: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
4: Radio Arrels. Són les 8 del vespre. Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Som el dijous 4 de juny, bon dia. Un domini dels núvols aquesta tarda amb 26 graus a la plana i 17 a la muntanya i pot ser pluja a tot el país. Una tramuntana també present sobre tot el territori, menys al Vallespí. Demà al matí el temps serà cobert al Vallespí i assolellat a la resta del país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 10 a Prats de Molló, 12 a Prada, 4 a Manlluís i 6 a la Torre Querol. A la tarda, un domini dels núvols a l'Albera, al Vallespí i al Conflent. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 13 al Capcí i 17 a Cerdanya. Dissabte al matí, sol a tot el país. Les mínimes seran de 15 graus a Perpinyà, 14 a Ceret, 11 a Prats de Molló, 13 a Prada i 8 a Manlluís i a la Torre de Querol. A la tarda hi haurà un domini dels núvols a la Conflent, a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 26 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 18 al Capcí i 20 a Cerdanya. A la nit plourà potser a Prats de Molló.
7: Ràdio Arrels.
4: Cada dia Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
8: Una hora 100% en català.

llegint novel·les rosa. En el teu destí d'esposa, en l'amor que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podreix la realitat. Decebuda vas anant fent trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball i del conyac i del seu cervell primer,

contundent. Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el butxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar, i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni i et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li ha mamat prou bé. Reps si coses diu un sol mot, reps per res i reps per tot, i de nit

has tingut gaire feina per ser la reina dels blaus. Et fa por deixar el teu pis, et fa por creuar la porta. Creus que mai seràs prou forta per mirar de ser feliç. El món de debò no és lluny, l'intueixes però s'esmuny.

canals, un telèfon blau de góndola, xillons funcionals. Els 600 vaig canviar-lo per un Dodge Dart tot flamant, i a l'estiu vaig a fer bronze a la platja de Llafranc. He comprat un pis a Mandri amb terrassa i gradolux,

0: Taran.
1: Em vesteixo a la Modelo perquè gasten molt bon tall i ara em fan per al Liceu un smoking de tergal com que em dono quatre pagues del mateix import del sou. He abonat dues tribunes.

les princeses, els playboys i els maniquis. En política som neutres, però no votem en blanc. Ella vota en Tarragona i jo voto en Samaranc. I jo voto en Samaranc.

millor. En Raimon no em desagrada, però el trobo poc senyor. En teatre deu m'encabri, i de cine quan hi vaig, de servidor per poc i papi, prefereix saltar i assaig. En política som neutres, però no votem en blanc. Ella vota en Tarragona, i jo voto en Samarang, i jo voto en Samarang. Els pintors no em tiren gaire, però trobo que en Dalí és un geni, pinta coses que s'entén què volen dir. Ballo amb gust sempre que em treuen i aprenc fa 9 anys l'anglès. Per què avui amb el turisme si no el sap?

Infonescut.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els Masos, 95.5.
2: On vas?

Si ell estimés mon cant, jo cor tindria i em sentiria alegre i solaçat.

enriallat quan em veig de la joia bandejat. Per poc mon cor no es desgrat.

0: fan riure. Sí. Home, jo...
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

tinc la camisa oberta. Ara fan el cap endarrere, el pit premsat se desespera.

0: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Els Banys d'Arles, 88.2.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

dia somí que era una abella i papallonejant per l'hort del cel anava d'una estrella a una altra estrella a volves d'or collint la dolça mel. Anava del clavell a la vidalba, de l'herba de la creu als romanins, il·luminats

en comptes de la bresca que us baixava, sols trobo les cançons que veus aquí. I en comptes de la bresca que us baixava,

Fes ma petit petit fins que jo sigui pols estremida, polen del teu ventre.